agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

0: Conta una llegenda que hi ha una cova molt fonda on passen coses curioses cada vegada que els seus habitants es reuneixen. Prepareu-vos per descobrir la cova dels grills.
1: El lloc on la tertúlia encén les idees i el teatre radiofònic les fa volar. La cova dels grills. Entra si t'atrevisses.
2: Un programa de Ràdio Pego els dimecres a les 9 de la nit i a la web quan tu vulguis.

0: Hola, pisciganyes! Prompte començarem nova temporada i sabeu què? Ens acompanyaran veus noves!
1: Hola, sóc Natàlia.
2: I jo sóc Guillem.
3: Veus noves amb una secció pròpia.
1: El perquè de les coses.
3: Què?
2: Que la secció es diu el perquè de les coses.
3: Ai, vale.
1: I vos explicarem tot el que...
2: sempre volíeu saber.
1: Com per què el meló és verd.
2: O per què cauen les coses.
1: Escolteu-nos i ho sabreu.
2: Fins prompte.
1: Adeu!
3: Adeu, pisciganyes!

0: Ràdio Pego. Som la teua veu.
1: Ràdio Pego.
2: Música.

Vivim envoltats de soroll, però hi ha moments per parar, respirar i escoltar amb calma. Moments per descobrir històries contades des de la sinceritat i el cor. A Entre Nosaltres volem teixir un fil que unix persones, records i emocions. Un espai amb entrevistes de tu a tu, properes, sinceres i plenes de veritat. Cada dimarts a les 20 hores en Ràdio Pego, 107.8 de la FM. Repetició els divendres a les 7 del matí i sempre disponible a radiopego.com i en Spotify Entre Nosaltres-podcast. Entre Nosaltres, amb Xavi Aparici, la teua companyia setmanal.

Cada dijous, de 7 a 8 de la vesprada, La Mosca, el programa que segueix i seguirà dient les veritats que altres no diuen i a molts molesten. Escoltarem les cròniques sobre Amèrica Llatina, Cuba no està sola, de la Joania Guzmán, i El Tàmano, amb Daniel Carecía. També la del nostre incontinent, Josep Cendra, titulada Hauria de ser veritat. I el Jordi Mata, presentant i seleccionant les notícies nacionals i internacionals i la música. Recordeu, cada dijous, de 7 a 8 de la vesprada, La Mosca, a la 107.8 de la FM i a radiopego.com.

0: Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, te ho expliquem als informatius de Radio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
1: Informatius Radio Pego, de dilluns a divendres a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores.

música és art, ciència, creació. És universal, cultura, història. És treball, producció, espectacle. Perquè la música ens agrada tant a petits com a grans, escolta Ràdio Pego. Perquè la música és vida.

0: giúp đỡ các bạn.
1: Estas son espías que porten el Sanz, esperando sin de fred, esperando sin de fam. Estas son las chances que están fes callar, recorren el teus carrer, recorren el teu pasar. Estas son las pares que han bombardejat, avión de la libertad, en la nit dels oblidats. Aquestes són els dies que avui has celebrat, sense espelmes ni fanals, amb la lluna.

A prop, Associació Protectora d'Animals de Pego demana urgentment la col·laboració de la població de Pego i de la Rodalia. Lluitem per una protectora digna a Pego, però per a aconseguir-ho necessitem l'ajuda per a poder atendre els diferents gossos i gats que des d'ahir tenen cura. És per això que et preguntem, et sobra una? Dos horetes a la setmana? Si és així i t'agraden els animals, ets la persona adequada. Passa't per a prop. Comparteix part del teu temps lliure amb els peluts i comprova com t'omplin de pèl i baves, però també de tot l'amor que tenen per donar. Apropa't, a prop.

0: Terres Bàrbares, l'últim llibre de Vicent Flores, presenta a Pego divendres 8 de maig una història de secrets, de lligats familiars, de lleialtats, de tradicions i dels efectes devastadors de la memòria personal i col·lectiva silenciada. L'última novel·la del sociòleg i escriptor reflexiona en esta ocasió sobre el que és la veritat en la història de Guillem, fill de lluitadors antifranquistes i de Vera, abandonada pel pare. Periodistes que aspiren a la informació i a la veritat. Comprovaran que massa sovint les coses no són com semblen i hauran d'esperar que algun element, per mínim que siga, permeta trencar silencis. Terres Bàrbares es presenta a Pego amb la presència de Vicent Flor, la participació d'Elvira Cambrils i el regidor de Cultura, Josep Mengual. La cita és a les 7 de la vesprada a la Biblioteca Municipal Carmen Alemany Vall.
1: Hola, sóc Juan Lu Álvarez i vos espere ací tots els dilluns de 8 a 9 de la nit, si a Radio Pego la millor música, jazz, blues, reggae i totes les seues variants. També podeu escoltar la repetició en directe
2: els dimarts
1: de matí a les 7 i quan vulgueu a la secció de podcast de la web de Radio Pego. Vinga, un abraç.

Muchas gracias.

0: Obrim l'espai de psicologia a casa. Nerea Fontana, bon dia.
1: Bon dia, Mari Carmen, com estem?
0: Molt bé, i tu?
1: Bé, a la marxeta.
0: Vinga. Anem amb l'operació biquini, que...
1: Molt bé.
0: Com podríem definir què és una operació biquini?
1: Doncs ahir anem al tema, ¿vale? Perquè jo he volgut canviar-li el nom. No és que siga cosa meva haver-li canviat el nom, perquè ho he vist que moltes persones parlen ja d'una operació destape, ¿vale? En compte d'operació biquini.
0: Operació perquè destape?
1: Que... Sí, clar, sí? Perquè vas destapant, no? Vas llevant de capes.
0: Ah, pues podria ser operació seva.
1: Pues estaria bé.
0: També, no? Ai,
1: sí,
0: vas llevant
1: no?
0: capes.
1: Ja de pas pues plorem, no?
0: Ah, pues de vegades és sol passar. Que vas llevant-te capes
1: anem,
0: i ploris.
1: Sí, sí. Pues la idea és que no cal plorar, o si fa falta plorar, perquè hi ha que passar per ahí, pues també. Benvingut el plor siga. Bueno, jo dic que l'operació biquini té també algunes connotacions d'alguna manera, encara que siguin implícites o explícites, ¿vale? De que el nostre cos no és suficient, no? Sé que l'audiència dirà, esta xica ve en el mateix tema, però si no parla d'este tema en esta època, no em quede tranquil·la.
0: Ja.
1: L'operació biquini diu això, no? Hem de modificar el nostre cos, l'hem de reduir, ha de canviar de forma, ha de canviar de tamany, ¿vale? O hem d'estar controlant, no? El que podem o no podem mostrar. I l'operació destape, jo pensé que, a banda de que és més realista, perquè, bueno, no és necessari tampoc posar-se un biquini, hi haurà gent que no se posarà un biquini en tot l'estiu, hi haurà gent que tindrà més problema o menys. Tu no te poses un biquini perquè no vols.
0: Jo no me poso biquini, jo me poso banyador.
1: Perquè tu eres una senyora elegant.
0: Però no, sóc una senyora ja, per anar en biquini.
1: I elegant, el banyador és d'elegància. Bueno, jo dic que parle d'una operació més destape per a no referir-nos només a anar llevant-nos capes, no? Capes físiques de roba, de tela, sinó anar llevant-nos capes també de coses emocionals i socials. És a dir, llevar-nos la vergonya, llevar-nos la culpa, llevar-nos aquesta autoexigència d'estar arrimant-nos a un ideal de bellesa que és totalment absurde perquè... Ja, en l'últim programa ja vaig parlar, no? De tot el que comporta o implica tindre un cos i tots els factors que estan intervenint en tot això. Aleshores, m'agrada més dir-li operació destape, perquè clar, si ve la calor, lo lògic és que vaig destapant, no?
0: Sí.
1: Segurament tu no portes la mateixa roba que fa dos mesos.
0: No, no, te ho asseguro jo que no. I més avui.
1: I més, exacte, i més estos dies que està fent una calor... Vale? Aleshores, quan arriba ara aquesta època de primavera, de l'estiu, vale? Comencem a experimentar algo molt concret, que és la por a exposar el cos. I no és necessari tindre un trastorn alimentari o tindre algun problema en l'alimentació amb el cos. És algo que està ja molt generalitzat i és algo a més que hem normalitzat, no?
0: Sí.
1: Tenim por a sentir-nos observades. Parlem femení, ja sempre ho dic, però parlem en femení perquè nosaltres les dones parlem més d'aquest tema i és de veres que afecta tant a homes com a dones, però les dones se senten més identificades quan parlem de tot això. ¿Vale?
0: Sí,
1: i també
0: és,
1: hi ha molt poca consciència.
0: No, i és de veres que n'hi ha homes, però és major, aquest sentiment el tenen més les dones que els homes, encara que hi ha homes que també el tenen, hi ha homes que també se tapen o no se lleven una camiseta per a res, perquè jo, això també se veu, jo també ho he vist,
1: sí,
0: n'hi ha altres pues, que pues, si se la lleven i ja està, i bueno, no passa res.
1: Sí, en els homes jo crec, el clàssic l'has dit, el clàssic és llevar bé la samarreta en la
0: sí,
1: plaça, no?
0: Sí,
1: estic
0: sí.
1: Més còmode sense ensenyar la meva panxa.
0: Correcte.
1: I també els peus, és curiós, però els peus també. N'hi ha moltíssims homes que no porten sandàlies fresquetes, van sempre en una sabata tapada, que jo dic, uf, quin patiment de calor,
0: ja,
1: pobres
0: ja.
1: Peus. Però bueno, ens sentim això, jutjades, comparades, observades, i és algo pues, que incomoda i que no ens agrada, no? tot això té limitacions al final en la vida, perquè hi ha persones que no s'atreveixen a anar a la platja, a anar a la piscina, inclús que configuren en el seu cap que no m'agrada nedar, no m'agrada anar a la piscina, no m'agrada la calor, val? I a lo millor darrere de tot això, o si rasquem un poquet més cap al fons, és una por terrible a què veig en el meu cos, val? Inclús a veure el seu propi cos. Hi ha gent que no es mira a l'espill.
0: Sí.
1: Entonces, no posar-se certa roba, no fer plans socials, això a poquet va limitant la vida de les persones. I jo dic que al final ja no és una qüestió únicament d'estètica, sinó que també és una qüestió de llibertat. Val? No tenim la llibertat de fer el que vulguem perquè no estem a gust en el nostre cos. I és trist. Val? Però per això jo vull sempre parlar d'este tema per a que siga més visible, que siga una cosa que no es quede en el tabú i que hem de normalitzar el parlar d'estos temes.
0: Però no sempre, quan una persona no està a gust amb el seu cos, no sempre és perquè pense en els demés, no? De vegades a tu n'hi ha algo que no t'agrada i és que no t'agrada perquè no t'agrada a tu. No perquè, siga un cànon ja establert.
1: Exacte, perquè, per exemple, a lo millor no n'hi ha un cànon molt concret de com ha de ser un nas, ¿vale? Però a moltíssima gent no li agrada el seu nas. ¿Vale? El nas està més difícil de tapar, la veritat.
0: Bueno, però te'l pots arreglar.
1: Bueno, se pot arreglar, però ahir ja estaríem parlant de no acceptació. Per tant, ja, tots els nassos són acceptables.
0: Sí, però te pot no agradar, no?
1: Sí, pot no agradar-te. Lo important així no és que t'encanti el teu cos, que digues, guai, quina meravella, sinó que comences per tolerar-lo una miqueta. És a dir, que no siga algo que tu et sentes tota la vida malament, que te limite per a fer certes coses, o que siga algo castigador, que te sentis malament. ¿Vale? Uh-huh. Així la idea és el benestar emocional. Sempre és el benestar emocional, no?, per als psicòlegs. Per tant, si alguna cosa te fa sentir malament, alguna cosa haurà de canviar. I canviar no vol dir passar per un quiròfan.
0: Ja. Yeah.
1: ¿Vale? Que en certes persones, i això, anem a agafar un pinces, sí que passen pel quiròfan i després hi ha un benestar molt, molt gran, val? Però tampoc és... ja dic, ha de ser en casos molt, molt, molt concrets. No, perquè no t'agrada el teu nas, hagis de passar, val? Perquè segurament passaríem tots pel quiròfan, ¿vale?
0: Bueno, o no, no.
1: O no.
0: Depèn.
1: Bueno, i sobretot també...
0: És que clar, quin és el nas adequat? Quin és el cul adequat? Quin és... Jo crec que al final és el que a tu t'agrada.
1: Sí, però el que a tu t'agrada tampoc tens la llibertat perquè no és el teu propi criteri. Està molt influenciat per aquest cànon de bellesa, per algo cultural i social. Aleshores, fins a quin punt, no? Estàs pensant per tu mateixa i no influenciat per altres coses o inclús per les xarxes socials. Uh-huh. És a dir, tu també estàs parlant des d'un punt de vista adulta. Has viscut moltíssimes coses,
0: sí,
1: i tens
0: sí,
1: més o menys clares aquestes coses. Però si parlem d'una persona adolescent, tot
0: fatal, fatal, fatal.
1: Encara, clar, i
0: fatal.
1: No té la capacitat crítica que pot tindre una persona adulta tampoc. Aleshores, bueno, que n'hi ha molts adolescents que estan molt millor que molts adults, eh?
0: Ja sí, sí. I avui en dia jo trobo que els adolescents són com a més segurs. Me dona la sensació...
1: No?
0: Pues a mi en algunes coses me dona la sensació de que com a que... No sé si més segurs, però com a que se volen un poc més. Saps?
1: Bueno, també
0: en alguns casos
1: l'aparença o la façana que han volgut, el personatge que han volgut crear-se, no?, de cara a l'exterior, però normalment hi ha molt de malestar i sobretot des de que ja existeixen les xarxes socials, això ha incrementat moltíssim.
0: És que això t'ho recorda tot el rato. Tot el rato,
1: claro,
0: tot el rato, tot
1: que,
0: el rato.
1: I les dades també demostren que això està afectant, que els adolescents cada volta tenen més problemes. Cada volta hi ha més suïcidi, per exemple, en la població adolescent, val? I moltíssim, en la majoria dels casos, tot això està influenciat per com me veuen els altres, per les xarxes socials, per un munt d'aquestes coses.
0: Yeah.
1: Però bueno, mos estem posant en un terreny ahí superdepriment.
0: Pantanoso.
1: Jo venia a portar un altre missatge, un altre missatge més.
0: Quin és el missatge que tu vols dir-nos, o sea, portar-nos?
1: Un missatge més agradós. Bueno, Bueno, que lo que estava dient de que hem normalitzat un poc, no? La idea de que quan arriba l'estiu, bueno, mos posem en eixe modo canvi, no? I hem de començar a canviar coses, no? Hem de començar a cuidar-nos quan hauria de ser una cosa que hem de fer durant tot l'any. No perquè vinga l'estiu i perquè el meu veí va vore'm les cuixes ara que vaig a portar pantalons curts. Vale? Entonces, és un moment
0: Qui se
1: especialment...
0: posa pantalons curts, també.
1: Exacte. Vale? Home, jo recomane que si fa calor que porteu menys roba perquè aneu a patir moltíssim. Vale? I per això únicament has de triar-te la roba, posar-te-la i eixir al carrer. Però bueno, jo ho dic així, sembla molt fàcil, però per a molta gent
0: No és tan fàcil.
1: este moment de l'any no, és un moment molt, molt, molt delicat. Vale?
0: Sí,
1: Sobretot si hi ha
0: sí.
1: pues, algun trastorn alimentari per darrere, vale? O moltes altres coses. Però bueno, normalment també esperem també fer aquests canvis ràpids, no? Ho pensem ara en abril, no? Perquè en juliol he d'estar perfecta, o en juny, he d'estar superperfecta i he de canviar, he de controlar, he de... I bueno, al final també és un engany molt gran.
0: No, perquè la banda
1: Per
0: no te
1: això...
0: dona temps tampoc, eh?
1: No, per això, és que no té cap sentit.
0: No.
1: Té sentit cuidar-te tot l'any, no fer un canvi radical per a... justament per a els altres o per a que te vegin d'una altra manera. Perquè si tu volgueres veure el que havies dit abans, de n'hi ha gent que no ho fa per als altres, sinó per ella mateixa. Sí, però si ho fas per tu mateixa, tot l'any estàs cuidant-te i tot l'any estàs estimant-te i no hi ha cap problema en el teu cos, ¿vale? No arriba un moment en el que t'han de veure d'una altra manera. Per això dic que l'operació destape, no? En este nom i en esta connotació és una invitació al canvi de focus, no? A deixar de pensar en què he de fer per a canviar el meu cos en 2 mesos i començar a pensar o a preguntar-nos què necessite per a sentir-me en pau en el meu cos, no? O quina necessitat té ara el meu cos. I això em refereix a cuidar-se, val? No a disminuir-lo, a canviar-lo de forma, a modificar-lo i a res d'això. I això implica, per exemple, pues, revisar el contingut de les xarxes socials. Quins comptes segueix la gent? Quins que segueixen en Instagram, en TikTok, en Facebook, val? Que la gent deixa de seguir aquests comptes que es fan sentir malament, perquè no van aconseguir res. Això sé que és molt difícil i sobretot per a la gent més jove, però s'ha de buscar referents que siguin més realistes.
0: Ja,
1: No has d'estar
0: però...
1: mirant un cos que vols tindre i que probablement mai vagis a aconseguir.
0: Sí, però perquè a més la forma del teu cos no és la mateixa, a lo millor, i per molt que t'aprimes no vas a tindre eixe cos. Però a mi m'agradaria, perquè avui no tinc massa temps, Nerea, però m'agradaria donar un missatge per a tota la gent que estiga escoltant-nos, ja no només la gent jove, perquè ahir també la família patix, no?
1: Moltíssim, sí.
0: Quan arriben estos moments, i ja por a enfrontar-te d'ací un mes, d'ací dos, a tindre que anar amb roba més lleugera, a que els plans siguen a la platja i a tu no t'avellisca perquè no vols posar-te un biquini o un banyador, me dona igual. No sé, quin consell podem donar?
1: Què els podríem donar? Bueno, que comencen a observar com es parlen, quin és el seu diàleg intern, val? Com vam dir l'última vegada, no li diries a una amiga teua estàs horrible, tapa't la panxa perquè fas vergonya. I això sí que és un missatge que a nosaltres mateixes sí que ens diguem, val? També que la clau també està en l'exposició, en exposar-se. Si vas tot l'estiu tapada, difícilment vas a sanar la relació amb el teu cos. Val? S'ha d'exposar i la millor manera és anar fent-ho de manera progressiva. Jo sempre faig la metàfora de, bueno, pots tindre una mànega, imagineu-vos una mànega llarga, vale? I que a poc a poc eixa mànega va fent-se més curteta fins que arriba a ser un tirant, vale? Fins que arribes a mostrar tot el teu braç. Entonces, això és la manera progressiva, que a poc tu vagis podent anar llevant eixes capes i també aniràs llevant eixes capes de vergonya, de restricció, de culpa. Val? Recordar que el cos no és un objecte decoratiu, val? És el cos que habites, és des d'on sents i des d'on experimentes la vida. Per tant, imagina't el valor que té cada cos, val? De cada persona. Que n'hi ha que prioritzar el benestar sempre per damunt de l'aparença, com estàvem dient abans, de què necessite avui per a cuidar-me de veritat, per a cuidar-me un poquet més. i sobretot el tema de l'entorn social. Ens hem d'envoltar de persones i hem d'estar en espais que no giren al voltant del físic o del menjar, si ens estan fent sentir malament. Això és una altra cosa de les que hem de canviar. I bueno, jo crec que el missatge final és dir, com sempre, que el problema no està en el nostre cos. El problema és en un sistema de creences que ens ha fet pensar que hem de tindre un cos de determinada manera perquè siga digne de ser vist o de ser mostrat. ¿Vale? I que pot ser aquest estiu, ja que estem ahir ja en primavera, l'autèntica revolució podria ser començar a destapar-nos d'aquestes idees i permetre-nos existir tal com som.
0: Magnífic consell. Nerea, recorda'ns on te poden trobar.
1: Podeu trobar-nos en Jan Psicòlogos, en les xarxes socials, en totes les xarxes socials i en el nostre programa.
0: Que passes un feliç dia.
1: Igualment, que vagi molt bé la primavera.
0: Gràcies, adeu.
1: A tu, Mari Carmen, adeu.
2: Ens acostem a altres pobles. Perquè creiem en la ràdio de proximitat. Xarxa d'emissores municipals valencians.
3: Perquè la nostra meta és arribar a tu, i tu ets el més important per a nosaltres, sintonitza cada dia la 107.8. Ràdio Pego, deixa'ns arribar a tu.

0: Ràdio Pego, 107.8, NFM.
1: Com sobreviure a l'adolescència? Xerrada per a famílies implicades que volen eines per a afrontar millor els reptes que presenta aquesta etapa de la vida en les relacions familiars. La divulgadora del projecte Adolescència Positiva, Diana Alatzem, pretén oferir una mirada pròxima, realista i útil sobre una etapa vital que habitualment genera desconcert a casa. Una sessió per aprendre estratègies d'acompanyament positiu des de la família. La cita és dijous 7 de maig a les 19 hores a la Biblioteca Pública Municipal. Entrada lliure fins a esgotar aforament. Organitza AMPA i és Enric Valor. Col·labora Infojove Pego.

Ràdio Pego vol estar a prop teu i per això t'ho posem fàcil. Facebook, web, emails, telèfon, tot pensat per a fer una ràdio accessible, participativa i sobretot teua. Ràdio Pego, obrint-se a tu.

perquè tots tenim records que són únics i que mai anem a oblidar. Perquè en tots ells hi ha cançons inolvidables. Perquè a vegades hi ha veus difícils d'oblidar i a nosaltres ens agrada fer recordar. Escolta la teva ràdio. Ràdio Pego, una ràdio feta a la nostra manera.

Cerrando. Esport popular y música clásica. Ferran buscarà notícies de l'esport popular i trossos més coneguts de la música clàssica. Ferrando, dimarts de 7 a 8 de la vesprada. Ferrando, a Ràdio Pego, amb Ferran Ferrando.

Bona nit, estem a Ràdio Pego 107.8 de la FM, freqüència modulada. Aquest és el programa Ferrando, avui dedicat a compositors espanyols. És dimarts 5 de maig de 2026, Set Fonts.

Resultats de la 42a volta a peu a Pego dintre del circuit de curses popular de la Marina Alta. Dones, 242 classificades. Primera, Isa Ferrer Castell, veterana B del Llebeig de Xàbia, 38 minuts, 16 segons. Segona, Àngela Llorca de Laite, veterana A del Club Esportiu Alfa, 39 minuts, 50 segons. I tercera, Cris Moya Contreras, sènior femení del Poblidom de Dénia, 40-33. Homes, 569 classificats. Primer, José García Barragán, veterà B del Llebeig de Xàbia, 33 minuts, 5 segons. Segon, Paco López Hortelà, sènior masculí, Iruncal, 33 minuts, 0,5 segons. Van entrar els dos a l'Aliron. I tercer, molt poc darrere d'ells, Miquel Molines Mas, promeses del Frank Benito, 33 minuts, 13 segons. Total, corredors arribats a meta, entre homes i dones, 811. Del dorsal 19 de Pego, hi hagué 20 participants. La primera dona, Diana Franquesa Robles, veterana C, 42 minuts, 57 segons. Primer home, Guillem Martínez Cendra, promeses, 38 minuts, 41 segons. I en relatiu als xiquets, els més majors, els cadets, masculí, primer, Pau García Alemany, 7 minuts, 17 segons, en els 2,5 km. Segon, Iker Cascó Cardona, 8 minuts, 11 segons. I tercer, Arnau Ferrando Pascual, 8 minuts, 47 segons. En la mateixa categoria de dones, primera, Lila Marí Peiró, 10 minuts, 54 segons. Segona, Taix Jordà Talent, 14 minuts, 32 segons. I tercera, Paulina Domínguez Tessing, 14 minuts, 32 segons. El propi dissabte, dia 9, per la vesprada, la 33 volta a peu a Pedreguer, eixirà des de la plaça Porxes. Abans de començar, dir a tot el món musical de Pego que ha mort Josep Cendra i Piera, conegut com Pepe Alegre, músic professional, trompetista, director de la banda de Pego i de la banda de Dénia. L'acomiadem en el seu darrer viatge amb l'agraïment de tota la família musical pegolina. Descansa en pau. I de pas, pues, el programa d'avui li'l dediquem a Pepe. Són compositors espanyols. Primer parlarem d'Isaac Albéniz. Isaac Albéniz va néixer en Camprodon, el Ripollès, un 29 de maig de 1860 i va morir a Camp-Bolesbain d'Aquitània, França, un 18 de maig de 1909. Va ser un compositor i intèrpret de piano català de renom internacional. Va escriure obres per a piano, 6 òperes, més d'una inacabada i 3 esbossades, i més de 2 dotzenes de cançons, així com diversos temes orquestrals i de cambra. La península Ibèrica i els seus paisatges foren per a ell font d'inspiració inexhaurible. Nen prodigi, va viatjar per tot el món i es va deixar una extensa i prolífica producció musical amb notables innovacions instrumentals. A la seva ciutat natal es pot fer una immersió en una de les grans figures de la història de la música. Astúries és una obra del compositor espanyol Isaac Albéniz. Va ser escrita originalment per a piano en la tonalitat de sol menor. Va ser publicada per primera vegada a Barcelona per Juan Bautista Pujol el 1892 com a preludi d'una sèrie de 3 moviments titulats Chants d'Espanya. El 1911 va ser publicada amb el subtítol de Llegenda. Anem a oir ara, pues, Astúries, d'Isaac Albéniz, interpretada pel guitarrista Lluís Fernando Pérez, Astúries.

Joaquín Rodrigo. Joaquín Rodrigo va néixer a Sagunt el dia de Santa Cecília, patrona de la música. Va perdre la vista als 3 anys, després d'haver contret la diftèria a causa d'una epidèmia a Sagunt. L'any 1905 va començar a estudiar piano i violí als 8 anys, malgrat ser molt conegut per la seva obra per a guitarra, mai no va tocar aquest instrument. La seva obra més cèlebre, el concert d'Aranjuez per a guitarra i orquestra, va ser composta durant la Guerra Civil, entre 1938 i 1939, a París. Va ser estrenada a Barcelona el 9 de novembre de 1940 pel guitarrista Regino Sáenz de la Maza, el gran guitarrista. El concert d'Aranjuez és l'obra més popular i difosa de Rodrigo, de la qual s'han fet innombrables gravacions i fins i tot arranjaments per diversos conjunts, sent adaptada també per a intèrpretes pop. El seu adagio és singularment popular i ha estat cantant per múltiples figures de l'òpera i de la cançó melòdica. Anem a oir, pues, l'adagio del concert d'Aranjuez de Rodrigo per l'Orquestra de Radio Televisió Espanyola, dirigida per Carlos Calmar, i a la guitarra Pablo Sáenz Villegas. Concert d'Aranjuez.

Enrique Granados. Enrique Granados i Campiña, amb el nom de naixement de Pantaleón Enrique Joaquín Granados Campiña, Lleida, el Segrià, un 27 de juliol de 1867, i va morir en el Canal de la Mànega un 24 de març de 1916. Fou un compositor i pianista català. Juntament amb Albéniz, Malats i altres pianistes, van formar part de l'Escola Catalana Moderna de Piano, iniciada per Pere Tintorer. És conegut per la seva obra pianística, especialment per la suite Goyescas, 1911, en la que va basar també l'òpera del mateix nom. Va crear una escola de piano a Barcelona, l'Acadèmia Granados, que ha produït una llarga llista de talentosos pianistes amb figures tan rellevants com Frank Marshall i Alicia de la Rocha. Anem a oir de Goyescas l'intermedi, interpretat per l'Orquestra Jove Simfònica de Galícia, director Rubén Gimeno. Goyescas.

Ferran Ferrando. Ferran Ferrando i Domènech, nascut el 13 d'octubre de 1970 a Pego, professional de la música amb les titulacions de trompa, piano, llenguatge musical, harmonia, composició, direcció d'orquestra i professor de secundària. De la seva tasca com a compositor destacarem Set Fonts, Himne a la Marina Alta, Bellaguarda, Marxa Cristiana, El Petit Heroi, Homenatge a la Dolçaina, Triàtic, La Barroca, De Canyes, Tamarí d'Almogàver, peça per a trompa solista i orquestra sinfònica. De totes aquestes, l'última composició és De Canyes, que és un gran homenatge a la Dolçaina, set de percussió i quartet de saxos, que va ser guanyadora d'un concurs que fan a Verger. De Ferran, ara anem a escoltar Ux, composició dedicada a la vila de Pego amb motiu del 725 aniversari de la Carta Pobla, Carta Pobla fundacional del nostre poble. Interpreta l'home sota la direcció de Francesc Esteve, concert que es va celebrar en el 2004 en el ara deteriorat Teatre de Pego, celebrant el 725 aniversari de la Carta Pobla. Ux.

Manuel de Falla. Manuel de Falla i Mateu, Cádiz, 23 de novembre de 1876. Altagràcia, 14 de novembre de 1946. Fou un compositor andalús de música clàssica de renom universal. Amb els catalans Isaac Albéniz i Enric Granados, seria el tercer dels noms que integren la gran trilogia del nacionalisme musical espanyol. Fou també un dels primers compositors d'aquesta tradició que es va donar a conèixer a tota Europa i Amèrica, superant l'aïllament de la música hispana des del segle XVIII. L'Amor bruixot, 1915-1925, va ser concebut en primera instància com a ballet, gitaneria en un acte i dos quadres, escrita i dedicada a la balladora i cantaora Pastora Imperi. L'obra presenta una gran càrrega de caràcter popular, majoritàriament pres del repertori previ de Pastora Imperi, presentant així una obra submergida en elements musicals i literaris amb origen de la música i la literatura gitana andalusa. Amb aquesta obra ens acomiadem fins la setmana que ve. I ara anem a oir L'amor brujo, música de la pel·lícula del mateix nom, dirigida per Carlos Saura. El amor brujo.

0: Petarro.
1: I tu, què escoltes? Jo ja ho tinc clar. Ràdio

0: Són les 8 del matí.
1: Comença el magazín matinal de Radio Pego, el programa de la 107.8 que t'ajuda a arrencar el dia amb la millor selecció de temes del record, la música més actual i les notícies i curiositats que marquen la jornada. Però abans, escoltem uns avisos. www.radiopego.com. Visita la nostra pàgina web.
2: Avisos municipals. L'Ajuntament i Radio Pego informen.
3: Uneix-te a la llista de difusió d'InfoJove Pego a través del número 678-268-705 amb aquests dos senzills passos. 1. Guarda el número a la teva agenda. 2. Envia un WhatsApp amb la paraula alta. Informa't i connecta amb tot allò que t'interessa. Connecta amb InfoJove Pego.

0: Terres bàrbares, l'últim llibre de Vicent Flores, presenta a Pego divendres 8 de maig una història de secrets, de llegats familiars, de lleialtats, de tradicions i dels efectes devastadors de la memòria personal i col·lectiva silenciada. L'última novel·la del sociòleg i escriptor reflexiona en esta ocasió sobre el que és la veritat en la història de Guillem, fill de lluitadors antifranquistes i de Vera, abandonada pel pare. Periodistes que aspiren a la informació i a la veritat. Comprovaran que massa sovint les coses no són com semblen i hauran d'esperar que algun element, per mínim que siga, permeta trencar silencis. Terres Bàrbares es presenta a Pego amb la presència de Vicent Flor, la participació d'Elvira Cambrils i el regidor de Cultura, Josep Mengual. La cita és a les 7 de la vesprada a la Biblioteca Municipal Carmen Alemany Vall.
1: Acció social de acció urgent. El proyecto Acción Social está destinado para gente mayor de 65 años, gente que está sola o que la familia trabaja fuera y está horas en casa sola. ¿Para qué? Para que en caso de mareos, vértigos, pérdida de conocimiento, deshidratación o en un momento caídas por la noche, que estamos totalmente solos, pueden llamar a Acción Urgent gracias al proyecto Acción Social. Para hacerse socio solo tienen que llamar al 667-659602, 667-659602, ya que apretando el botón rápidamente, entre 4 y 5 minutos, estar lo más rápidamente posible la ambulancia. Un proyecto que se llama Acción Social. Si estás solo o en estas circunstancias, hazte socio ya.
2: Com sobreviure a l'adolescència? Xerrada per a famílies implicades que volen eines per a afrontar millors reptes que presenta aquesta etapa de la vida en les relacions familiars. La divulgadora del projecte Adolescència Positiva, Diana Alatzem, pretén oferir una mirada pròxima, realista i útil sobre una etapa vital que habitualment genera desconcert a casa. Una sessió per aprendre estratègies d'acompanyament positiu des de la família. La cita és dijous 7 de maig a les 19 hores a la Biblioteca Pública Municipal. Entrada lliure fins a esgotar aforament. Organitza AMPA i és Enric Valor. Col·labora Info Jove Pego.

0: mujer libre.
1: Sin respeto no es amor. Gobierno de España.
2: Vesprades de cine a la Biblioteca Municipal Carmen Alemany Vall. Dissabte 9 de maig a les 7 de la vesprada es projecta La invasió dels bàrbars i a continuació hi haurà col·loqui amb el seu guionista i director Vicent Monsonís.
3: És la invasió dels bàrbars.
2: La història ens situa a València l'any 1939. Esperança és conservadora d'art i responsable de les obres del Museu del Prado, traslladades al Cap i Casal durant la guerra per a protegir-les dels bombardejos feixistes. Acabada la guerra, Esperança és detinguda i interrogada per un tinent franquista sobre un quadre de la col·lecció del Prado que no apareix, el títol del qual dona nom a la pel·lícula La invasió dels bàrbars. 80 anys després, la seva neta, Aurora, s'enfronta a l'alcalde d'un poble pròxim a València per l'exhumació d'una fosa del franquisme descoberta al seu terme municipal, on sospita que estarien les restes d'Esperança.
4: Es roben.
2: L'entrada és gratuïta i es pot aconseguir a la biblioteca en horari d'obertura de 9 del matí a 1 del migdia i de 5 a 8 de la vesprada. Es poden adquirir 2 entrades per persona fins a completar l'aforament, que és de 200 cadires. Organitza Ajuntament de Pego i Alzaila, Associació Cultural.
5: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego en la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.

Hola, què tal? Molt bon dia, amics i amigues oients de Ràdio Pego. Sigueu benvinguts, benvingudes a la 11.8 de l'FM. Benvinguts, sigueu al nostre magazín matinal, el Despertino de Ràdio Pego. Arrenquem amb una nova jornada musical, ja sabeu, carregada de bona música, grans clàssics, temes del record. Cançons inolvidables, veus que han deixat petjada en aquest món de la música i que nosaltres recuperem dia darrere dia. Així en el nostre Despertino de Ràdio Pego. Per començar avui la nostra selecció musical, abans que res, rebeu salutacions cordials de qui et parla, Mapi Domènec. I avui comencem la nostra selecció musical amb una parella de germans, un duet estadounidenc molt famós e influent en la història del rock and roll. Avui arrenquem la nostra selecció musical amb Everly Brothers. Exactament, ens quedem situats a l'any 1957. I avui els escoltem amb eixe Wake Up, Little Susie. Comencem, bon dia.

música Little Susie, com havíem presentat amb The Everly Brothers. I ara passem a disfrutar de la veu de Ricky Nelson, una altra gran veu que va deixar doncs un bon remei de música en aquesta dècada dels anys 50-60. Nosaltres avui escoltem a Meixer Poor Little Fool. Pobra petita tonta.

0: my love.
1: La vida no és eterna, però la música sí ho és. Sintonitza cada dia la 107.8 de la FM. Sintonitza cada matí el Despertino.
2: La pluja és suau i es va fent lluminosa quan l'arc gloriós de mil colors

fantàstic tema, tot un clàssic de l'any 59. Un tema interpretat per Domenico Modugno. Un tema a Itàlia que va estar presentat en el Festival de la Cançó d'Eurovisió. El Ciao Ciao Bambina, Piof, Pluja, Plou. Sempre... En aquesta ocasió va interpretat per la veu del català Josep Guardiola.

seguim amb veus conegudes en aquesta ocasió, un d'aixòs cantants que també van doncs, deixar molt bona música amb temes melòdics i versions d'artistes internacionals durant la dècada dels anys 50-60. Exactament en aquest moment ens quedem situats en l'any 60 amb Ramon Calduc. Amb ell escoltem El teléfono del cielo. El teléfono del cielo.

0: El número premiat de sorteig de l'11 és...
1: Moment de conèixer, donar-te a conèixer aquest número premiat al cupó de la 11 celebrat en la jornada d'ahir, el dimarts 5 de maig. Va ser el 16.338 de la sèrie El 5. Repetim. Número premiat al cupó de la 11 celebrat en la jornada d'ahir va ser el 1-6-3-3-8 de la sèrie 0-0-5.
2: Llévame a volar hasta la luna, quiero ir.
1: La música és poderosa. Escolta'ns en qualsevol moment del dia. Ràdio Pego, la teva ràdio.
2: Llévame a volar hasta la luna, quiero ir.
1: Les 8 i 19 minuts, nosaltres continuem disfrutant de més bona música en aquesta ocasió, escoltant a un dels grans croners del segle XX. Ens quedem situats a l'any 1962, escoltant la veu de Tony Bennett i amb ell recordant-lo amb eixe I Wanna Be Around.
3: I wanna be around to pick up the pieces when somebody breaks your heart.

Ahí estàvem escoltant i disfrutant de la veu de Tony Bennett. I ens situem a l'any 64 amb la cantant californiana Gloria Jones. Ja veia un dels seus majors èxits, Tainting Love.

I des de Nova York hi ha una gran fusió, una gran barreja de lo que és el jazz rock amb el blues, el pop. Arriba Blood Stewart Cheers. Any 1969 presentaven aquest Your Mate. Me so very happy. Em sent molt, molt feliç.

Graduet format per aquesta matrimoni en aquell entonces, i que Tina Turner els vols recordar bé amb aquest exitós tema, un d'aquests clàssics que no passen mai de moda. Any 1971, Come Together. I en el 72 ens situem en aquesta ocasió per poder disfrutar d'un grandíssim cantant alemà fincat ací en Espanya, exactament en el País Basc. Ens quedem escoltant a Mike Kennedy i a May, escoltem i recordem aquesta Louisiana. Goodbye.

0: El temps.
1: Moment per a parlar de l'horatge de la previsió meteorològica pel que serà la jornada d'avui. I és que moltíssima atenció, perquè les tempestes no només continuen, sinó que, revisant els últims models, tot apunta que encara poden guanyar més força durant els pròxims dies. Esta vesprada tindrem una nova ració de tronades i les zones amb més probabilitat de veure aquestes tronades doncs seran les comarques del sud de València, nord d'Alacant, interior del nord de Castelló, els Pirineus catalans i també part de Mallorca. Però atenció, sobretot per a demà, perquè les tempestes es faran més generals, inclús poden ser localment fortes o molt fortes, amb possibilitat de fortes granissades. A hores d'ara, el territori valencià i les Illes Balears apareixen com les més afectades, les zones amb més risc. També molt pendents, especialment per a les comarques del sud de València i nord d'Alacant, doncs on ens trobem nosaltres, perquè és aparèixer on ara mateix els models indiquen que les tempestes podrien pegar amb més força durant la vesprada de demà dijous. I molt de compte també per al dissabte, perquè el pas d'un front del sud a nord pel Mediterrani deixarà una jornada molt insegura amb ruixats i tempestes que podran afectar a moltes zones. Així que ja sabeu, com estem dient, doncs veurem dies amb molta feina meteorològicament parlant. Nosaltres seguirem mirant al cel i seguirem donant-los les previsions en el nostre apartat de l'horatge.
2: Adiós, linda Candy.
1: Velles i velles melodies que podràs escoltar tots els dies en la 107.8.
2: Quiero saber de ti. Adiós, linda Candy.
1: Moment ara per gaudir de la veu d'un gran cantant brasiler conegut com el pequeño gigante de la canción. Exactament ens quedem situats a l'any 1973 escoltant a Nelson Ned. Un dels seus grans èxits és el que recuperem avui. Tudo passarà.

Fantàstic i conegudíssim tema, tot un himne a la unió, solidaritat i a la pau. La muralla d'Anna Belén i Víctor Manuel. En aquesta ocasió passem ara a disfrutar de la veu de qui és considerat des de molts anys un romàntic ambaixador de la música italiana. Exactament ens quedem situats en l'any 77, escoltant a Sandro Giacobbe. El tema Niña.

avui recordant aquesta grupa espanyol, com havien presentat Asfalto, arribaven en Capitán Trueno en l'any 78 i a ritme de rumba flamenca nosaltres donem per finalitzada la dècada dels 70. Avui escoltant la mandanga del Fall.

0: Vesprades de cine a la Biblioteca Municipal Carmen Alemany Vall. Dissabte 9 de maig a les 7 de la vesprada es projecta La invasió dels bàrbars i a continuació hi haurà col·loqui amb el seu guionista i director Vicent Monsonís.
1: És la invasió dels bàrbaros.
0: La història ens situa a València l'any 1939. Esperança és conservadora d'art i responsable de les obres del Museu del Prado, traslladades al Cap i Casal durant la guerra per a protegir-les dels bombardejos feixistes. Acabada la guerra, Esperança és detinguda i interrogada per un tinent franquista sobre un quadre de la col·lecció del Prado que no apareix, el títol del qual dona nom a la pel·lícula La invasió dels bàrbars. 80 anys després, la seva neta, Aurora, s'enfronta a l'alcalde d'un poble pròxim a València per l'exhumació d'una fosa del franquisme descoberta al seu terme municipal, on sospita que estarien les restes d'Esperança.
1: Es roben.
0: L'entrada és gratuïta i es pot aconseguir a la biblioteca en horari d'obertura de 9 del matí a 1 del migdia i de 5 a 8 de la vesprada. Es poden adquirir 2 entrades per persona fins a completar l'aforament, que és de 200 cadires. Organitza Ajuntament de Pego i Alzaila, Associació Cultural.
2: Escoltes la millor sintonia. Ràdio Pego, 107.8 en FM. Come on.

Així de romàntic, amb aquesta preciosa balada, amb la veu del mallorquí, Lorenzo Santa Maria i el tema Bailemos. Nosaltres hem començat, hem arrencat en aquesta segona hora i hem arrencat en els anys 80. De Lorenzo Santa Maria a Juli Iglesias, any 1982, arribava amb el tema Natalie.

desgarradora cançó, eh? Una cançó que ens parla, doncs, d'un desamor i després de la superació. Intenta superar aquest fracàs amorós, retrobant-se en ella mateixa i preparant-se per a tornar a sentir passió. Lolita, ahora quiero vivir. Un extraordinari tema que sonava l'any 1983 i que perteneixia a l'àlbum Àguila Real.

I d'un tema que ens parlava de desamor a una preciosa balada romàntica que celebra aquest amor profund, incondicional i durader. Exactament, ens quedem avui escoltant la veu del veneçolà Carlos Mata, any 1984. Que por qué te

0: Un cel blau, un parasol roig, una tovalla a la groga, una excursió a una cala, una becadeta a l'ombra, un poal i la seva pala, un biquini al vent, un llibre a la platja, un sentir que es para el temps, un gelat a la vesprada, uns peus a la duna, un sopar que acaba a la una, un ací, un ara i una pregunta. Serà això la felicitat? Comunitat Valenciana. Actitud mediterrània.
1: Ràdio Pego. Estem amb tu.
2: I al teu costat continuem disfrutant d'aquest manantial de bona música i de grans clàssics dels anys 80. En aquesta ocasió, moment per situar-nos en el 85, escoltant el famós Cherry Cherry Lady dels Mother Talking.

0: des d'Itàlia, si estem disfrutant d'aquest grandíssim cantant que va triomfar en la dècada dels anys 80 amb el seu estil italiano disco. Francesco Napoli, nosaltres avui recordant-lo amb aquest Stai con me, una fantàstica, meravellosa cançó de l'any 86.
1: Com sobreviure a l'adolescència? Xerrada per a famílies implicades que volen eines per a afrontar millor els reptes que presenta aquesta etapa de la vida en les relacions familiars. La divulgadora del projecte Adolescència Positiva, Diana Alatzem, pretén oferir una mirada pròxima, realista i útil sobre una etapa vital que habitualment genera desconcert a casa. Una sessió per aprendre estratègies d'acompanyament positiu des de la família. La cita és dijous 7 de maig a les 19 hores a la Biblioteca Pública Municipal. Entrada lliure fins a esgotar aforament. Organitza AMPA i és Enric Valor. Col·labora InfoJove Pego.
2: Estàs escoltant Ràdio Pego. I queda't amb nosaltres.

amb mescla de música flamenca amb el blues, així estem escoltant aquesta cançó emblemàtica de Pata Negra, en 1988, recordant-los amb Passa la vida. Doncs una reflexió sobre el pas del temps i de la naturalesa de la existència. Com havíem presentat, així estàvem escoltant aquest fantàstic tema popularitzat per la banda sevillana dels germans Raimundo i Rafael Amador. I de Pata Negra ens anem ara a situar-nos a l'any 1989, avui escoltant a Isabel Pantoja. El tema, ¿Qué voy a hacer contigo?

torna a canviar d'estil radicalment. Exactament en aquesta ocasió ens situem en la dècada dels 90. Patón Soler, Morena de Pell Tropical.

0: Un d'esos grans clàssics per Alejandro Sanz. Una cançó que es refereix doncs, a avançar amb firmesa, amb confiança. Pisando fuerte. Tot un clàssic de l'any 92.
1: Hi ha una llum especial en esta terra. No ve el sol. Ve de les persones, des que acullen, guien o cuinen. És la llum que fa brillar un model de turisme sostenible, que pensen totes i tots. Turisme. Comunitat Valenciana. El turisme que sosté. Finançat per la Unió Europea. Next Generation. Pla de Recuperació. Generalitat Valenciana. Govern d'Espanya.
2: Escoltes la millor sintonia. Radio Pego, 107.8 en FM. Come on.

tan sols 15 minuts per arribar a les 10 del matí, nosaltres seguim viatjant a través de la música i sobretot en eixa dècada dels anys 90. Any 1994, escoltem aquest fantàstic i conegut Lover de Beck.

I seguim viatjant a través de la música. Ens situem en aquesta ocasió en l'any 1995 amb la veu femenina de Joan Osborne i un dels seus majors èxits, One of Us. Es qüestiona de què passaria o com seria si Déu fora una de nosaltres.

Terres bàrbares, l'últim llibre de Vicent Flores, presenta a Pego divendres 8 de maig una història de secrets, de lligats familiars, de lleialtats, de tradicions i dels efectes devastadors de la memòria personal i col·lectiva silenciada. L'última novel·la del sociòleg i escriptor reflexiona en esta ocasió sobre el que és la veritat en la història de Guillem, fill de lluitadors antifranquistes i de Vera, abandonada pel pare. Periodistes que aspiren a la informació i a la veritat. Comprovaran que massa sovint les coses no són com semblen i hauran d'esperar que algun element, per mínim que siga, permeta trencar silencis. Terres Bàrbares es presenta a Pego amb la presència de Vicent Flor, la participació d'Elvira Cambrils i el regidor de Cultura, Josep Mengual. La cita és a les 7 de la vesprada a la Biblioteca Municipal Carmen Alemany Vall.

i d'un tema energètic a un tema eurodance de la mà de la danesa Aqua. Nosaltres avui arribem a les 10 del matí escoltant aquest Dr. Jones. Amb aquesta clàssica, amb aquest tema de la música eurodance, un tema de l'any 98, nosaltres arribem a les 10 del matí, en la qual donarem pas inici a la nostra tercera i última hora del despertino d'avui.

de la música Eurodance arrenquem en aquesta tercera i última hora del Despertino d'avui amb la banda rockera de rock català, el grup Els Lacs amb Buston, que just l'any 2002 arribaven amb el tema Per una copa, una balada rock nostàlgica molt popular que metafòricament es refereix a buscar l'excusa de prendre una copa per així poder apropar-se a la persona estimada.

possiblement doncs arribi ja moment de canvi i té una confessió. Una situació que ens ha passat a tots, eh? Era una copa als Lacs amb Boston.

0: vesprades de cine a la Biblioteca Municipal Carmen Alemany Vall. Dissabte 9 de maig a les 7 de la vesprada es projecta La invasió dels bàrbars i a continuació hi haurà col·loqui amb el seu guionista i director Vicent Monsonís.
1: És la invasió dels bàrbaros.
0: La història ens situa a València l'any 1939. Esperança és conservadora d'art i responsable de les obres del Museu del Prado, traslladades al Cap i Casal durant la guerra per a protegir-les dels bombardejos feixistes. Acabada la guerra, Esperança és detinguda i interrogada per un tinent franquista sobre un quadre de la col·lecció del Prado que no apareix, el títol del qual dona nom a la pel·lícula La invasió dels bàrbars. 80 anys després, la seva neta, Aurora, s'enfronta a l'alcalde d'un poble pròxim a València per l'exhumació d'una fosa del franquisme descoberta al seu terme municipal, on sospita que estarien les restes d'Esperança.
1: Es roben.
0: L'entrada és gratuïta i es pot aconseguir a la biblioteca en horari d'obertura de 9 del matí a 1 del migdia i de 5 a 8 de la vesprada. Es poden adquirir 2 entrades per persona fins a completar l'aforament, que és de 200 cadires. Organitza Ajuntament de Pego i Alzaila, Associació Cultural.
2: 107.8 de la freqüència modulada. Modulada. I a més, tens tota la nostra programació en l'apartat de podcast al web www.radiopego.com. I recorda, pots trobar-nos a les xarxes socials com Facebook o Instagram.
0: Moment ara per escoltar un d'aixòs grans himnes del pop dance.
3: Yo, my lover.
0: Una cançó que celebra l'amor apassionat. Subraya que la parella és el més important de la seva vida, la vida de la cantant, el seu màxim tresor, la seva prioritat. Un amor apassionat, la devoció incondicional, eh? Aquest tema exactament doncs, va ser el tema guanyador en el Festival d'Eurovisió del 2005. Mescla ritmes moderns amb instruments grecs. Ens quedem escoltant a Elena Paparouzi amb aquest My Number One. Tu eres el meu número 1.

A ritme del pop eurodance amb instruments de la música grega, si estàvem escoltant Elena Paparouzi i ese tema que va ser guanyador en el Festival d'Eurovisió del 2005. Seguim amb més bona música en aquest moment. Ens anem a escoltar una cançó que ens parla doncs d'eixe desig de quedar-se junts per a sempre. Veiem-t'hi compartint moments especials. Per sempre o per a sempre. Forever. Amb Chris Brown.

0: Hi ha una llum especial en esta terra. No ve el sol. Ve de les persones, des que acullen, guien o cuinen. És la llum que fa brillar un model de turisme sostenible, que pensen totes i tots. Turisme. Comunitat Valenciana. El turisme que sosté. Finançat per la Unió Europea. Next Generation. Pla de Recuperació. Generalitat Valenciana. Govern d'Espanya.
1: Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Ràdio Pego.
2: Moment per escoltar a La Fuga. Ens situem en el 2011. A més, recordant el tema Sola.

0: Así estem escoltant a la gran banda, els rockers, La Fuga, amb el tema Sola. I ara passem a disfrutar d'un gran himne d'amor i lluita per el valencià. És moment ara per escoltar un d'aixòs temes històrics per a la gossa sorda. Els escoltem i recordem avui amb el tema Camals mullats, la cançó que celebra la identitat, la vida urbana i la resistència social, amb la frase t'estime, t'estimo, t'estim.
1: Camals mullats, València banyada.
0: Fent referència doncs, a València, en valencià, al català i al mallorquí. La gossa sorda.
1: 5 de la matinada no esperava que acabaren pels carrers de Ciutat Vella, tu davant i jo darrere, València banyada. Camals mullats, València banyada. Pel carrer de Cavallers dalt d'una bicicleta vella recorríem la distància i guardava l'equilibri fregant-te amb les galtes l'esquena.
2: Camals mullats, fregant-te l'esquena.
1: Carrer de la Pau, parterre, glorieta, semàfor de jutjats,

0: No esperava que acabarem pels carrers de Ciutadella, camals mullats.
1: Com sobreviure a l'adolescència? Xerrada per a famílies implicades que volen eines per a afrontar millor els reptes que presenta aquesta etapa de la vida en les relacions familiars. La divulgadora del projecte Adolescència Positiva, Diana Alatzem, pretén oferir una mirada pròxima, realista i útil sobre una etapa vital que habitualment genera desconcert a casa. Una sessió per aprendre estratègies d'acompanyament positiu des de la família. La cita és dijous 7 de maig a les 19 hores a la Biblioteca Pública Municipal. Entrada lliure fins a esgotar aforament. Organitza AMPA i és Enric Valor. Col·labora InfoJove Pego.
2: No deixes que t'ho conten. Connecta't i escolta 107.8 NFM, Radio Pego. I des de Ràdio Pego donem veu ara al Saragossa Enrique Bumburi. En aquesta ocasió ens parla i ens narra la melancolia i el desig de prolongar lo que podríem dir una nit de parranda. Aquesta cançó doncs evoca aquest desamor, aquesta nostàlgia pròpia d'una música ranxera, aquest desig de que una nit no acabi per poder evitar d'enfrontar-se doncs a la dura realitat, el que és l'amanèixer, la soledat i la separació. Ànimes de que no amanezca, Enrique Bumburi, 2012.

M'encanta, sí, que tema rime de ranchera des del seu treball Licenciado Cantinas. Així estàvem escoltant la veu d'Enrique Bumburi, com havíem presentat amb el tema Ànimes que no amanezca.

I del 2012 al 2015. En aquesta ocasió, una cançó que evoca nostàlgia i dolor en una relació amorosa que ha acabat, simbolitzant aquesta pèrdua de la connexió íntima i la dificultat de, a vegades, poder soltar. Un tema ja d'Amaia Montero, una cançó que interpreta junt a una altra gran veu melancòlica com és la de Àlex Ubago, un tema que ens van presentar al 2015 i una cançó que porta per títol Abrazos Rotos.

0: Enguany, les trobades d'escoles en valencià es celebren en el nostre poble.
1: Aquest 9 de maig,
2: a Dénia,
1: celebrem qui són, d'on venim i cap a on anem.
3: En un dia per compartir i mirar al futur.
1: Taguers, jocs, cançons i moltes coses més.
4: El 9 de maig fem història.
5: No faltis!
6: Para, para, t'has perdut un programa en directe? Escolta'ns a la carta des de la nostra web www.radiopego.com.

could ever make me feel the same. We gotta go, on Badges, Wambuiga que Badges. El narrador, el cantant, sent que el seu antic amor el persegueix i l'acompanya emocionalment. Es tracta, doncs, sobre aquesta impossibilitat de poder trobar un amor per culpa d'un passat que arruïna totes les seves relacions. Així estem escoltant aquest exitós tema dels One Republic.

0: Sí, escolta'm, aquesta exitosa banda, els One Republic, hoy hem presentat també aquest tema del 2016. I ara passem a escoltar el Diluvi. En terres valencianes ens quedem per poder-los gaudir amb el tema Heroïnes de la Fosca Nit. Una cançó.
1: Han passat molts estius.
0: Un crit de guerra feminista.
1: Història s'ha convertit en poesia.
0: I d'empoderament.

0: Terres bàrbares, l'últim llibre de Vicent Flores, presenta a Pego divendres 8 de maig una història de secrets, de lligats familiars, de lleialtats, de tradicions i dels efectes devastadors de la memòria personal i col·lectiva silenciada. L'última novel·la del sociòleg i escriptor reflexiona en esta ocasió sobre el que és la veritat en la història de Guillem, fill de lluitadors antifranquistes i de Vera, abandonada pel pare. Periodistes que aspiren a la informació i a la veritat. Comprovaran que massa sovint les coses no són com semblen i hauran d'esperar que algun element, per mínim que siga, permeta trencar silencis. Terres Bàrbares es presenta a Pego amb la presència de Vicent Flor, la participació d'Elvira Cambrils i el regidor de Cultura, Josep Mengual. La cita és a les 7 de la vesprada a la Biblioteca Municipal Carmen Alemany Vall.
1: Ràdio Pego. Sempre prop de tu. La ràdio com tu la sents.
0: Ens situem el 2020 amb un himne estiuenc, amb sensació d'eufòria i diversió, amb alegria de viure. Celebra la llibertat, l'amor apassionat. A un paso de la luna, Ana Mena junta a Rocco Hunt.

Animant la festa i amb himnes estiuencs hem continuat, perquè en aquesta ocasió estem escoltant el tema Tònica, una cançó del gran artista Maluma, que en aquesta ocasió comparteix junta Ziggy Marley. Un tema que pertaneix a l'àlbum 7 dies en Jamaica i que ens el van presentar al 2020.

0: Hay una luz especial en esta tierra. No viene del sol, viene de las personas, de quienes acogen, de quienes guían, cocinan o atienden, de quienes llegan de fuera y acaban sintiéndose de aquí. Es la luz que hace brillar un modelo de turismo sostenible, quien piensa en todas y todos. Turisme, Comunitat Valenciana, el turismo que sostiene. Financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Generalitat Valenciana, Gobierno de España.
1: Estàs a la 106.8 de la freqüència modulada. Ràdio Pego.
2: Nou minutets i arribem a les 11 del matí. Nosaltres seguim gaudint de més bona música. Exactament, ens situem en el 2022. En aquesta ocasió escoltant a Chirona. Que bon himne, un himne d'amor, de l'amor com a refugi. Ens descriu com hi ha que ballar Twisted. I és que a pesar del temps, amb la persona estimada, permeteix de vegades doncs, oblidar el cansanci, els problemes i l'estrès del dia al dia, convertint la nit en un moment d'alivi emocional. Tot és saber ballar junts, eh? Ed Sheeran, en aquesta ocasió, comparteix tema junt a Quevedo.

I és moment ara per escoltar un tema pop bachata. Una cançó que celebra l'amor apassionat, la connexió intensa, la màgia de poder detindre el temps quan estàs en aquesta persona especial. La noche perfecta, Antonio José.

0: 107.8 de la FM. Ràdio Peu. Som la teua veu.
1: I ara sí que ens ha arribat el moment de ficar punt i final, de dir adeu. Exactament, ho fem escoltant una cançó que ens parla de la nostàlgia d'un amor passat. La importància que hi ha que donar-li de vegades a aquests petits moments compartits. Exactament, nosaltres diem adeu avui escoltant un tema de la banda indie pop catalana, Intana, i un tema que sonava en el 2025, si et dic la veritat. Diem adeu, però ja sabeu que és un fins demà que us espere a tots, com sempre, puntuals a les 8 del matí des del Despertino de la 107.8. Sigueu feliços, ciao!

0: estimat.
1: 107.8 Radio Pego. You can hear me on the radio. You wanna
2: turn me on, turn on your stereo. Avisos municipals. L'Ajuntament i Radio Pego informen.
3: Terres Bàrbares, l'últim llibre de Vicent Flores, presenta a Pego divendres 8 de maig una història de secrets, de llegats familiars, de lleialtats, de tradicions i dels efectes devastadors de la memòria personal i col·lectiva silenciada. L'última novel·la del sociòleg i escriptor reflexiona en esta ocasió sobre el que és la veritat en la història de Guillem, fill de lluitadors antifranquistes i de Vera, abandonada pel pare. Periodistes que aspiren a la informació i a la veritat. Comprovaran que massa sovint les coses no són com semblen i hauran d'esperar que algun element, per mínim que siga, permeta trencar silencis.

I ja sabeu que Shakira recentment ha fet un macroconcert a Brasil en què ha pogut reunir més de 2 milions de persones. Allí estava una de les cançons que va sonar és esta amb Anita, Choca Choca.

d'Olivia Rodrigo, es diu Drop Dead i està en les llistes com era d'esperar. I ara ens anem a l'àlbum Pueblo Salvaje, primera part, és Manuel Carrasco amb el tema O si pudiera.

0: Enguany, les trobades d'escoles en valencià es celebren en el nostre poble.
1: Aquest 9 de maig tens una cita a Dénia.
2: Vine a les trobades i celebrem junts qui són, d'on venim i cap a on anem.
3: Cultura, llengua i orgull de poble en un dia per compartir i mirar al futur. Amb força i il·lusió.
2: Gaudirem de taguers, jocs, contacontes, danses, cançons i moltes coses més.
1: No podeu faltar el 9 de maig a Dénia. Fem història!
4: No faltes!
5: El tramvia de Ràdio Pego. Música actual.

Tornant als 80 amb els Mode 1, Stay With Me, està en l'àlbum de Forza Album. I ara és el torn de Nebulosa, una de les cançons que composen aquest nou treball i que ara ja passegen per tot arreu. El tema que escoltem, Fantàstica. Fantàstica.

La via pública és també casa de tots els pegolins, per això hem d'anar amb cura per tal de tindre-la neta. Quan passegem el nostre gos, cal portar amb nosaltres una bosseta per a replegar els seus excrements i depositar-los en un contenidor. Si no ens agrada replegar-ho, cal que ens fem una pregunta. Ens agradaria aixafar-ho?

0: Vesprades de cine a la Biblioteca Municipal Carmen Alemany Vall. Dissabte 9 de maig a les 7 de la vesprada es projecta La invasió dels bàrbars i a continuació hi haurà col·loqui amb el seu guionista i director Vicent Monsonís.
1: És la invasió dels bàrbars.
0: La història ens situa a València l'any 1939. Esperança és conservadora d'art i responsable de les obres del Museu del Prado, traslladades al cap i casal durant la guerra per a protegir-les dels bombardejos feixistes. Acabada la guerra, Esperança és detinguda i interrogada per un tinent franquista sobre un quadre de la col·lecció del Prado que no apareix, el títol del qual dona nom a la pel·lícula La invasió dels bàrbars. 80 anys després, la seva neta, Aurora, s'enfronta a l'alcalde d'un poble pròxim a València per l'exhumació d'una fosa del franquisme descoberta al seu terme municipal, on sospita que estarien les restes d'Esperança.
1: Es roben.
0: L'entrada és gratuïta i es pot aconseguir a la biblioteca en horari d'obertura de 9 del matí a 1 del migdia i de 5 a 8 de la vesprada. Es poden adquirir 2 entrades per persona fins a completar l'aforament, que és de 200 cadires. Organitza Ajuntament de Pego i Alzaila, Associació Cultural.
2: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.
3: 107.8 de la FM. Ràdio Peu. Som la teua veu.

Alba Kras, Toni Di Junsen, Hola Nit, tot el que necessite. I el que necessitem és bona música. D'això ell està ben farcit i sempre ens proveix de bona música. El gran Bruno Mars, I Just Might.

0: Enguany, les trobades d'escoles en valencià es celebren en el nostre poble.
1: Aquest 9 de maig,
2: a Dénia,
1: celebrem qui són, d'on venim i cap a on anem.
3: En un dia per compartir i mirar al futur.
1: Taguers, jocs, cançons i moltes coses més.
4: El 9 de maig fem història.
5: No faré!

Zara Larsson, Midnight Sun és el seu nou single. Continuem amb més coses importants a ser el tramvia. La veu de l'Eri Martínez amb la de Miranda s'unixen en esta cançó, El Ruido.

0: Mac the Knife.
1: Escolta el millor de la música. Deixa portar per el so del tramvia. I la sense convit del teu dial.

0: que sea conmigo.
1: El tranvía.
2: En la senda del teu diario.

0: És la una.
1: Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, te ho expliquem als informatius de Radio Pego. La ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.

0: Hola, com esteu? Nosaltres encara commocionades per la notícia que coneixíem pocs minuts després de finalitzar l'informatiu d'ahir, la deu de Pep Cendra i Piera, més conegut com a Pep Lagre, un referent indiscutible de la música en general i en especial de la popular i natural. En parlarem en uns minuts i ja avancem que pràcticament l'informatiu estarà dedicat a ell i veurem alguna altra cosa. Avui, dimecres 6 de maig, repassem ja titulars amb Carolina Ferrer, que està al control tècnic. Pego plora la pèrdua del mestre i referent de la música Pep Cendra Piera. El món de la música de la Marina Alta està de dol perquè ahir va partir de vacances Pep Cendra, impulsor de les bandes a la comarca, destacant en les direccions de les escoles i bandes de música de Pego, Teulada, La Vall d'Ebo i Dénia. Pep Cendra, Pep Lagre, com era conegut al poble, ha estat músic, trompetista, director, pedagog i musicòleg i ha sabut al llarg de la seva vida transmetre la passió de manera tranquil·la però convincent, deixant empremta per allà on ha passat. La família el vetlarà al tanatori Oltra fins a les 6 de la vesprada. Pego mira en positiu l'adolescència. Demà dijous visita l'IES Enric Valor la divulgadora d'adolescència positiva Diana Alasem per a plantejar com sobreviure a aquesta etapa complexa de la vida. Oferirà eines pràctiques i reals per al dia a dia, una activitat impulsada per l'AMPA de l'IES Enric Valor de Pego amb la col·laboració de les regidories d'Educació i Joventut de l'Ajuntament.
1: Actualitat, informatius, Ràdio Pego, Sara García.

0: Pego ha perdut un gran referent del món de la música, Pep, Sandra i Piera. Ahir ens va deixar després de setmanes de lluita per la vida. Se'n va, però deixa al darrere una llavor sembrada que no ha deixat de florir perquè des que ahir, 5 de maig, es va conèixer la notícia, són múltiples les persones i institucions que ressalten el llegat que deixa en les bandes de música de la Marina Alta, en la recuperació de la música popular i els instruments naturals. Una part material d'este llegat es conserva i es pot veure a la Casa de Cultura gràcies a la donació que expressament va fer a l'Arxiu Municipal de Pego del seu material didàctic i pràctic que va recopilar al llarg de la seva vida. Pep Sendra, més conegut a Pego com Pep Lagre, va començar a prendre consciència de la música i a estimar-la als 12 anys. Va ser aleshores quan també va iniciar-se a fer música a la banda del poble. És el que es recull en una entrevista realitzada fa uns anys enrere a Dénia Televisió.
1: Jo soc Josep Juli Sendra Piera. Soc fill de Pego, i des dels 12 anys m'ha agradat la música i he començat a fer música en la bandeta del poble, com fem tots, és músic generalment en este clot i a nivell de bandes de música, no? I no em sap mal haver-ho fet perquè m'ha donat un sentit de vida i un reafirmar aquesta decisió que vaig prendre de fer música. M'ha donat molta pau, molta tranquil·litat i m'ha donat molts amics. I això, avui en dia em penso que val molts, molts diners, pel meu criteri, no?
0: Josep Sendra es preguntava què aporta la música a la societat i la seva resposta: la música aporta a la societat civisme, creativitat, imaginació, unitat, relaxació i sensibilitat. És el que recordava ahir Antoni Reig Pérez en una publicació en xarxes. De publicacions a les xarxes socials amb mostres de condol hi ha moltes. Des que es va conèixer el decés de Pep Lagre. No les podem recollir totes ací, però sí algunes. La primera que vam llegir a Ràdio Pego, ahir, només eixir d'este espai informatiu, va ser la de l'Arxiu Municipal de Pego. En ella anunciava que el Magisteri de la Música a la Marina Alta ha perdut la seva alma mater, el mestre Josep Sendra Piera. I recordava que el musicòleg pegolí ha estat un referent de la música de banda a la comarca, destacant en les direccions de les escoles i bandes de música de Pego, Teulada, la Vall d'Ebo i Dénia. En la ciutat del Montgó va deixar un rastre tan sòlid que va rebre d'ella la medalla d'or i brillants. Així mateix, des de l'arxiu, Joan Miquel Almela escriu que Pep Sendra va ser un estudiós apassionat de la música natural i popular. Va seguir els passos de Dolores Sendra i tants altres, fomentant la divulgació i l'estudi, dignificant la música tradicional. De fet, sobre Dolores Sendra, el maig de 2017, en un informatiu d'esta casa, explica que va fer els quaderns Pego, junt amb Ferrer, Hortolà, Vicenç i molta altra gent que van col·laborar, uns quaderns que van nàixer d'una filosofia que havia fet Dolores Sendra i el seu equip de treball.
2: Jo vaig fer els quaderns Pego, el 1, 2 i 3, junt en Ferrer, en Hortolà, en molta gent que han col·laborat, en Vicenç i tal. Però aquests quaderns naixen d'una filosofia que havia fet ella i el seu equip de treball, que eren alumnes del mestre Palau, i estan publicats en l'Institut Alfons el Magnànim de València. És l'inici de la música popular feta per musicòlegs amb un gran nivell, amb un gran mestre com era el mestre Palau. Jo vaig copiar d'ella.
0: Abans Pep parlava de la importància de les bandes de música en la seva vida professional. Des de l'Agrupació Musical de Pego, ahir expressaven que ens ha deixat una peça clau i propulsor de l'actual Agrupació Musical de Pego. Pep Sendra va ser músic i director de la banda des del 1969 fins al 1980. Al front de la banda, Cendra va voler treballar en dues vies paral·leles, la part musical i la cerca de solucions d'altres problemes no musicals, però indispensables, com la infraestructura, l'acceptació i el suport social, el material digne i compartir el projecte de treball. Afirmen que Pep Cendra va sentar les bases per a començar a fer música de nou al nostre poble. A més, destaquen que va ser motivador de la incorporació de la dona a la banda en els anys 70. Així mateix va realitzar activitats com la direcció de banda o va realitzar classes de solfeig de manera altruista, sempre mirant pel progrés de la societat musical de Pego. Des de la banda de Dénia també expressaven la profunda tristesa de l'adeu de Pep, afirmant que amb ell se'n va una part molt important de la història i del cor de la banda de Dénia. Hi ha persones que passen per la vida i altres que es queden per sempre. Pep és, sens dubte, d'aquelles que mai se'n van. Manifesten que per a molts dels músics de la banda no només va ser un director, va ser el mestre que els va ensenyar a escoltar, a sentir i a estimar la música. Però, sobretot, els va ensenyar a ser persones. Situen la seva arribada a la banda de Dénia l'any 1978, una etapa que afirmen marcaria per sempre la seva història. I és que durant els anys en què va estar al capdavant, fins al 1996, no sols va dirigir, sinó que va transformar la banda. La va fer créixer, la va obrir al poble i va apostar amb força per la formació dels més joves. I afegeixen que el seu llegat no es va aturar en deixar la direcció. Va continuar vinculat a l'agrupació, sempre present, sempre proper, sempre disposat a ajudar, a orientar i a compartir la seva experiència amb la mateixa generositat de sempre. Afirmen que cada assaig, cada concert, cada moment compartit amb ell guarda alguna cosa especial, un gest, una paraula, una mirada, deixes que et fan créixer sense adonar-te'n. Per això, parlar de Josep Cendra és parlar de família, de la gran família que és la banda. L'any 2022 van posar el seu nom a la sala d'assaig, un acte que asseguren que va ser de justícia perquè indiquen que aquest espai, ple de música i de vida, sempre ha sigut també un poc seu. Tornant a Pego, la colla de Dolçaines i Tabals la Clandestina escrivia sobre Pep Cendra. Ens ha deixat un referent, un amic i una gran persona. Pego i la Marina Alta ha vist com aquest dimarts s'apagava una de les seues grans figures culturals i musicals. Informava que ha faltat als 81 anys Josep Cendra i Piera, conegut a Pego com Pep Lagre, el mestre que ens va ensenyar a estimar la música en tots els seus vessants. El regidor de Cultura, també músic, expressa que Pep era molt més que un músic i Josep Mengual rescata els anys en els que va compartir feina a la banda de la Vall d'Ebo.

0: els anys d'investigació. Personalment, sempre guardaré aquells anys compartint feina a la banda de la Vall d'Ebo, quan ell era el director de la banda i jo era professor de trompeta. En aquella època va ser quan el vaig conèixer personalment i vaig descobrir la bona persona que era. Una persona d'eixes que ja em van deixar empremta i que tot el món acaba estimant. Gràcies per tant, Pep, per les experiències compartides i per tot el que ens has deixat. Descansa en pau.
1: Pep Cendra també va ser director de l'Orfeó de Pego. Durant la celebració del 50 aniversari, l'any 2017, i van destacar d'ell la passió que ha tingut i té per la música i per com l'ha transmesa. El polifacètic Salvador Bolofer va coincidir amb Pep Cendra a la banda de Pego, al carrer Sant Joan. Ell li donava classes de solfeig i lliçons de vida a l'oficina del pàrquing municipal on treballava en aquell temps. Ens ha deixat aquestes reflexions sobre el mestre.
2: El músic Josep Cendra, el nostre Pep Lagre, ha mort. Com era d'esperar, per tots els llocs on Pep va desenvolupar les seues activitats, estan apareixent articles, comentaris i ressenyes on es destaquen les seues bondats professionals i, sobretot, la seva qualitat humana. Vaig tindre la gran sort de compartir amb Pep complicitats i gaudir les seues immensitats com a mestre i com a amic en temps del naixement de l'actual agrupació musical de Pego, on ell era el director de la banda. Jo era només el secretari de l'associació, però ell em va involucrar en la màgia de les seues solfes i vaig acabar formant part de la plantilla de músics. Recordo els temps que anava a diari a l'oficina del mercat municipal on ell treballava, a rebre classes de solfeig, i recordo aquelles llargues nits d'assaig i de tertúlia a la seu de l'agrupació del carrer Sant Joan. Recorde els moments quan la casa Penedès es va fiar per cara de Pep l'instrumental que necessitava la banda. I recorde també els volantins que vam haver de fer per apagar-lo en una època on els diners estaven escassos, les ajudes públiques eren inexistents i la burrera institucional era molt notòria. Era a principis dels anys 70. I recordo moltes coses de Pep que aniré contant on puga i quan puga. Ha mort Josep Cendra, el músic, el mestre, l'amic. No t'oblidarem mai, Pep.
1: A finals d'octubre de 2025, durant la celebració dels 25 anys de vida del grup de dones Cabal, es va recordar que Pep Cendra va ser el compositor de l'himne que les identifica. En aquell moment, Pep, amb humor, va apuntar que no era una dona, però que ha col·laborat a que el grup doncs, tinguera continuïtat, en certa manera. Són les últimes paraules que tenim enregistrades d'ell i en aquell moment donava les gràcies a les novetats que es puguen fer per a bé i feia una crida als homes i a les noves generacions perquè continuen lluitant amb més força si cap per la igualtat.
3: Bueno, comprendreu, jo no soc dona, però he col·laborat a que això tinguera
4: tenim molt de home que...
3: Donar les gràcies en general a les novetats que puguen fer-se per a bé. Eixes són les bones. I bona era la idea que tenien de poder donar eixa satisfacció i eixa defensa en contra del bo que tenien. No està curat del tot, però li han posat un esparadrap i han tirat endavant. Tal volta faça falta més força. I això correspondrà a l'altra gent que està a la millor assentada per allí. Però també els homes. Aquesta és l'altra cosa que teníem que fer. Era un buit. Era un buit. El no poder comptar en la part següent. I la part següent eren els homes, que també necessitaven un correctiu. Un correctiu fortet. Jo no vull ara erigir-me en un no sé com dir-vos, una

0: persona que tinga que fer això. Simplement la cançó i el tema de la cançó mana a que aquesta alegria que pot donar-te la música pugui servir per a connectar, per a portar-vos cada dia millor i ser més honrats i més distintos. Perdoneu.
1: Concloem amb una afirmació que ningú pot negar. Pego, la Marina Alta en general, ha perdut una persona d'una humanitat incommensurable i un músic que realment estimava allò que feia. Descansa en pau.
2: Els informatius a Ràdio Pego.
1: I en este punt de l'informatiu també compartim que el jurat del Certamen Nacional de Pintura Vila de Pego s'ha reunit avui, este matí, a la Casa de Cultura per a triar l'obra guanyadora de la 50a edició del certamen. Una cita més especial de l'habitual per aquest aniversari tan rodó que celebra el mig segle de vida. El veredicte no el sabrem fins el 29 de maig a les 8 de la vesprada quan s'inaugura l'exposició del certamen normalment al carrer Hospital, a aquest centre d'exposicions. Serà aleshores quan també es doni a conèixer quina és l'obra guanyadora i el seu autor o la seva autora. Però podem dir que avui han estat a Pego el crític d'art de reconeguda trajectòria internacional Vicent Todolí, qui ha presidit el jurat del certamen, i ha estat acompanyat per la directora del Museu d'Art Contemporani d'Alacant, Rosa Maria Castells, el professor de la Universitat de València especialitzat en art contemporani, Ricard Silvestre, i per José Luis Pérez Pont, crític d'art, comissari, exdirector del Centre del Carme Cultura Contemporània.
2: Estigues al dia. La informació a Ràdio Pego.
1: Este dijous a Pego es parla d'adolescència des d'una perspectiva positiva. Una proposta local impulsada per l'AMPA de l'IES Enric Valor amb la col·laboració de les regidories d'Educació i Joventut de l'Ajuntament de Pego, però que està oberta a tota la Marina Alta per a compartir, per a aprendre i créixer de manera col·lectiva. La convidada és la divulgadora d'adolescència positiva, Diana Alasema, que durant el matí estarà amb l'alumnat de tercer d'ESO de l'Institut en una sessió centrada a analitzar quins són els reptes que afronten com a adolescent.
3: El próximo 7 de mayo os espero en Pego. Por la mañana estaré con vuestros jóvenes, les ayudaré a comprender cuáles son sus necesidades emocionales y sociales y cómo estas necesidades influyen en las trampas digitales a las que muchos jóvenes entran sin querer. Veremos con ellos cómo prevenir el caer en engaños y en este tipo de manipulaciones.
1: Este treball previ permetrà recollir inquietuds reals dels joves i orientar en conseqüència els continguts de la xerrada de la vesprada prevista a les 7 i dirigida a mares i pares. Amb aquesta xerrada es pretén oferir una mirada pròxima, realista i útil sobre una etapa vital que habitualment genera desconcert a casa. I és que és una realitat que moltes famílies es troben en situacions quotidianes marcades per discussions constants, la sensació de parlar sense ser escoltats o el distanciament progressiu amb els fills i filles adolescents. Per a millorar aquesta convivència i també la comunicació a casa, l'ESEM oferirà ferramentes pràctiques. Durant la sessió, la divulgadora d'adolescència positiva abordarà aspectes clau.
3: Y por la tarde trasladaré todas sus inquietudes a los papis y a las mamis, ofreceré herramientas prácticas para mejorar la convivencia y la comunicación en casa y reflexionaremos juntos sobre los conflictos internos que viven nuestros adolescentes propios de la búsqueda de identidad y la inmadurez cerebral. Hablaremos también de cómo influyen factores como las pantallas, los videojuegos, la motivación académica o la presión social en el desarrollo adolescente. Así que te espero el próximo 7 de mayo en Pego.
1: Com acabem d'escoltar, les cites este dijous 7 de maig, demà mateix, a la Biblioteca Municipal Carmen Alemany Valle a les 7 de la vesprada. Una xerrada que és gratuïta i està oberta a tot el públic interessat en la matèria.

I pel que fa a la previsió meteorològica, avui tenim un 100% de possibilitat de precipitació dèbil fins a mitja vesprada, fins aproximadament les 6. A partir d'aquest moment el cel estarà ras, tot i que tindrem boires baixes. I pel que fa a les temperatures, avui oscil·len entre els 14 graus que hem tingut de mínima esta passada nit i els 21 de màxima als que podrem arribar. El vent bufa fluix de component variable. Per a demà dijous, hem de dir que l'Agència Estatal de Meteorologia ha activat l'avís taronja per pluges. Fa unes hores estava groc i avui a aquestes hores ja està taronja i també avís groc per tempestes. Des de quina hora? Doncs tenim avís taronja per pluges activat des de les 7 del matí i fins a les 9 de la nit de demà dijous. La precipitació acumulada en una hora pot ser de més de 40 litres per metre quadrat i, com diem, eixa precipitació acumulada en 12 hores pot ser de 80 litres per metre quadrat. La probabilitat de tempestes està en avís groc i localment poden vindre aquestes tempestes acompanyades de granís i ràfegues de vent molt fortes. Les temperatures demà estaran entre els 14 graus de mínima i els 20 de màxima i el vent en general estarà encalmat.

Fins ací l'informatiu d'avui, dimecres 6 de maig. Moltes gràcies per estar ahí i que passeu una molt bona vesprada dins el que donen les circumstàncies. Ens retrobem demà. Adeu.

0: Enguany, les trobades d'escoles en valencià es celebren en el nostre poble.
1: Aquest 9 de maig,
2: a Dénia,
1: celebrem qui són, d'on venim i cap a on anem.
3: En un dia per compartir i mirar al futur.
1: Taguers, jocs, cançons i moltes coses més.
4: El 9 de maig fem història.
5: No falla!

Ràdio Pego, som la teua veu. Escolta'ns també des del nostre lloc web www.radiopego.com.

Ràdio Pego, som la teua veu. Escolta'ns també des del nostre lloc web www.radiopego.com.

0: Vesprades de cine a la Biblioteca Municipal Carmen Alemany Vall. Dissabte 9 de maig a les 7 de la vesprada es projecta La invasió dels bàrbars i a continuació hi haurà col·loqui amb el seu guionista i director Vicent Monsonís.
1: És la invasió dels bàrbars.
0: La història ens situa a València l'any 1939. Esperança és conservadora d'art i responsable de les obres del Museu del Prado, traslladades al cap i casal durant la guerra per a protegir-les dels bombardejos feixistes. Acabada la guerra, Esperança és detinguda i interrogada per un tinent franquista sobre un quadre de la col·lecció del Prado que no apareix, el títol del qual dona nom a la pel·lícula La invasió dels bàrbars. 80 anys després, la seva neta, Aurora, s'enfronta a l'alcalde d'un poble pròxim a València per l'exhumació d'una fosa del franquisme descoberta al seu terme municipal, on sospita que estarien les restes d'Esperança.
2: Es roben.
0: L'entrada és gratuïta i es pot aconseguir a la biblioteca en horari d'obertura de 9 del matí a 1 del migdia i de 5 a 8 de la vesprada. Es poden adquirir 2 entrades per persona fins a completar l'aforament, que és de 200 cadires. Organitza Ajuntament de Pego i Alzaila, Associació Cultural.
3: Hoy en día todos sabemos dónde están los límites.
4: Cuando me dice que pare.
5: O que quiere irse a casa.
6: Cuando no dice nada.
4: Pero veo que se agobia.
5: Todos sabemos lo que significa no.
6: ¿No?
4: Si no entiendes un no,
5: eres un potencial agresor sexual.
6: No es no.
3: Respeta los límites, ¿sí o sí?
6: Gobierno de España.
7: Pego, París y Londres. Un programa de entrevistas. Una tertulia cordial y amable que nos ayudará a conèixer la riquesa humana de Pego i les nostres comarques.
8: Pego, París i Londres, un programa per a aprendre coses de la nostra gent, un programa per a conèixer millor la vida dels nostres pobles.
9: Pego, París i Londres, tots els dijous de 9 a 10 de la nit.

0: Ràdio Pego, la veu del poble.
1: Treballem en equip. Som xarxa. Oferim comunicació local i de proximitat. Som les emissores municipals valencianes i estem per tu.
2: Comença en Llosa FM Perles de Música amb Vicent Xirlaque.
3: Benvingudes, benvinguts a Perles de Música, el programa de Llosa FM i la xarxa d'emissores municipals valencianes, on escoltem cada setmana joies musicals d'avui, ahir i sempre. Així al micròfon Vicent Xirlaque, i espero que gaudiu d'esta mitjoreta que anem a compartir amb una sèrie de gent que són tots uns autèntics fills de sos pares. Però que sos pares es dedicaven a la música i ells, doncs, hi han anat darrere. Ja vam introduir este tema en el programa de la setmana passada per gentilesa dels nostres primers convidats, Antonio i Carmen Morales de las Heras, fills de Rocío Dúrcal i de Júnior. Entre cocodrilos,

No podíem començar el programa amb ningú que no foren Antonio i Carmen, per tot allò que vam comentar ja la setmana passada. Llavors venien amb el tema que donava nom al seu primer disc, Sopa d'Amor, i avui ho fan amb el que donava títol al seu segon i últim disc, Entre Cocodrilos, de 1983. Llavors parlàvem del concepte de Nepo Baby, eixe neologisme nascut de la unió dels termes baby, bebè, i nepotisme, que va començar en el món anglòfon i, com tantes altres coses, també ha començat a calar per ací. Bàsicament és, com dèiem la setmana passada, els fills de, eixos fills de famosos, normalment artistes, que aprofiten la fama, les connexions professionals o els diners de sos pares per a fer una carrera pròpia. Això no té per què ser negatiu. A Liza Minnelli la podríem considerar Nepo Baby, en ser filla del director Vincenzo Minnelli, al igual que Miguel Bosé, Javier Bardem o fins i tot sa mare, Pilar Bardem, que ja era filla d'actors. I l'exemple de la família Bardem és molt bo, perquè hi ha moltes nissagues espanyoles d'este tipus, com els Gutiérrez Cava, els Guillem Cuervo o els Ozores. Però si parlem de nissagues espanyoles, sempre en el terreny de la música, clar està, que ja sabeu que és el que toquem així en Perles de Música, doncs tenim l'exemple claríssim del clan Flores. Escoltem Lolita i Rosario cantant amb sa mare Lola Flores este A tu vera.

0: En 2005, Lolita publicava el disc I ahora Lola, un regalo a mi madre, on, entre d'altres versions de cançons que havien sigut interpretades prèviament per Lola Flores, s'incloïa este A tu vera, on canta amb la seva germana Rosario i amb l'enregistrament original de sa mare, Lola Flores. El que no sabem és si la guitarra era de son pare, Antonio el Pescailla. Abans parlàvem de nissagues artístiques espanyoles i tocant aquest tema no podem obviar la família Aragón, tota una institució en el món del circ que, si bé no tenien la música com a ocupació principal, la música sí que tenia un lloc important en les seues trajectòries professionals, amb discos publicats a nom de Gabi, Fofó i Miliki, com a mínim des de 1951. Així que crec que no hi ha cap de dubte en què podem incloure al programa a Miliquito, Emilio Aragón, que va perpetrar tres discos en els primers 90 que tenen lo seu. El primer d'ells, datat de 1990, era Te huelen los pies, i a més d'obrir amb la cançó homònima, també incloïa este Cuidado con Paloma, que me han dicho que és de goma.
1: 1, 2, 3, cuidado.

Emilio Aragón és una de les persones que més mal ha fet a l'audiovisual espanyol. No només per això que acabem d'escoltar, val a dir que per alguna misteriosa raó mos pares tenien els dos primers discos d'Emilio Aragón, sinó bàsicament pel que feia en televisió. Als 80 aprofità els seus viatges als Estats Units per a plagiar sense cap tipus de vergonya gags i esquetxos de programes d'humor estatunidens com el Saturday Night Live, i fer-los passar després per seus en televisió espanyola. Amb el naixement de les privades es va convertir en un dels rostres de la primera Telecinco fent de tio enrotllat i guai amb smoking i sabates esportives fins que el va fitxar Antena 3 a col de talonari uns anys després. Però el moment del terror va arribar quan, després de fundar Globo Media, en 1995 crea i protagonitza eixe horror insondable anomenat Médico de Família, que va fer que la ficció televisiva espanyola es quedara estancada durant vora dècada i mitja. I precisament, mentre eixa terrorífica sèrie feia audiències milionàries i inexplicables, el nostre següent fill de tenia el seu moment dolç de major èxit, vingut directe des de 1997, Mueve tu cucu de mi ciego.

Mueve tu cucu, de Mi Ciego, de nom Joaquín i fill de la cantant hispano-peruana Betty Mi Ciego. Tot i portar fent musicals des de mitjans dels 80, no havia publicat res al seu nom fins que en 1996 el seu Cachete, Pechito y Ombligo es convertix en una de les cançons de l'estiu, fita que repetiria l'any següent amb este Mueve tu cucu que acabem d'escoltar. I no deixem Espanya, de fet no anem a fer-ho en tot el programa, per escoltar una altra cançó de l'estiu, perquè en 2001 debutava Javi Cantero, fill de José Luis Cantero Rada, més conegut com el Fari. Un Fari que, per cert, eixe any estava molt ocupat perquè també apadrinava el debut de Melody amb el Baile del Gorila. Però no estem així per parlar de Melody, que ja parla prou ella de si mateixa i que damunt no és filla de ningú. Bé, sí, serà filla de sos pares, però vull dir que no és filla de ningú famós. Així que anem a escoltar al fill del Fari, Javi Cantero, amb el seu single de debut en eixe 2001, I cuanto más acelero.

I ja que estem amb debuts de fills de, anem a acabar amb el fill d'una de les més grans superestreles de la música espanyola, que és possible que hagi aconseguit superar en èxit a son pare, Enrique Iglesias. En 1994, amb 19 anys, aconsegueix un contracte en la discogràfica del gegant mexicà de la comunicació Televisa i enregistra el seu primer disc al Canadà. Una cosa, com vos podeu imaginar, que no tenia absolutament res a veure amb que son pare fora Julio Iglesias, evidentment. Sí que és de veres que abans d'això ell havia intentat ocultar el seu nom per a que no digueren que era fill de, però què voleu que vos diga? A finals de 1995 debuta amb el seu disc Enrique Iglesias i el single Si tu te vas, que va quedar totalment eclipsat pel segon single extret d'eixe disc ja en 1996, Experiència religiosa, amb el qual tanquem per avui el nostre repàs a estos cantants fills de. Dels dubtes i rumors sobre la capacitat vocal d'Enrique Iglesias en podem parlar, si voleu, un altre dia. Una salutació de part de Vicent Xirlaque i ens escoltem la setmana que ve en una nova entrega de Perles de Música. Adeu!

perquè la nostra meta és arribar a tu. I tu ets el més important per a nosaltres. Sintonitza cada dia la 107.8. Ràdio Pego, deixa'ns arribar a tu.

Musicografies, un espai de Ràdio Ribarroja per a la xarxa d'emissores municipals valencianes. Avui en Musicografies repassem la trajectòria de Gilbert O'Sullivan.

Este cantautor irlandès de calmo pop amb sofisticats arranjaments orquestrals i soft rock de fàcil escolta va conquistar al començament dels anys 70 les llistes de vendes britàniques amb el seu melós i elegant procedir melòdic i la seva aguda capacitat com a lletrista. Gilbert O'Sullivan, de nom autèntic Raymond, va néixer en la localitat de Waterford, en Irlanda, l'1 de desembre de l'any 1946. La il·lusió de convertir-se en artista va portar O'Sullivan a estudiar art després d'acabar la seva etapa en l'institut. A Londres, i a finals dels anys 60, va donar inici a la seva carrera com a compositor i cantant. Va remetre unes demos a la CBS i va tindre la fortuna que li permeteren gravar dos singles, un en l'any 1967 titulat Disappear i un altre, un any després, anomenat What Can I Do. Estes cançons van vendre més pront que poc i Gilbert va eixir ràpidament d'este gran segell discogràfic.

L'any 1969 va intentar amb Major Minor Records, però un nou tema, Mr. Moody's Garden, tampoc va obtindre massa fortuna en vendes. Quan per diversos locals li estava donant a l'acústica cantant les seues cançons amb la característica gorra dels seus inicis, Gilbert va ser descobert per Gordon Mills, qui es va convertir en el seu mentor musical i en l'encarregat de llançar la seva carrera en el segell EMI Amen. L'any 1970 va aconseguir l'èxit amb el primer single titulat Nothing Rhymed, un bonic tema amb piano que li va portar al lloc número 8 al Regne Unit.

La melodia exquisida i els arranjaments orquestrals junt amb les seues aparicions televisives en les que Gilbert apareixia amb una extravagant estètica, amb pantalons curts, jerseis amb la lletra G estampada i pentinat a la tassa, van apuntalar la seva fama en terres britàniques. L'any 1971 va aconseguir de nou estimables resultats comercials amb una altra balada, We Will, i amb No Matter How I Try, peça més animada amb ecos de cabaret. Ixe any també va aparèixer el single Underneath to Blame Co. i l'LP Himself, àlbum produït per Mills, en el que va incloure Matrimoni, una de les cançons més populars de la seva carrera.

Triomfal en Gran Bretanya, O'Sullivan no va aconseguir l'èxit internacional fins a l'any 1972, quan, amb el tema Alone Again Naturally, va arribar al número 3 al Regne Unit i al número 1 als Estats Units.

El seu segon LP, Back to Front, de l'any 1972, va arribar el més alt en Gran Bretanya gràcies a un altre número 1 mundial, Claire, cançó dedicada a la filla de Gordon Mills. Abans d'este single, el cantautor irlandès havia editat també U Waka Do Waka Day.

La pega los tema Get Down es va convertir en un altre dels seus clàssics que va arribar al número 1 en Gran Bretanya i al número 3 als Estats Units.

A partir de l'any 1973, i encara que els seus temes eren fàcilment escoltables, en les ràdios de tot el món la seva fortuna comercial no va ser tan prominent com la disfrutada en estos tres primers anys de la seva carrera. A pesar de tot, O'Sullivan no va gravar discos d'entitat com I'm a Writer, Not a Fighter, de l'any 73, i singles com Oh Baby, Oh Why, Oh Why, Oh Why, que escoltem ara.

El que al principi eren somriures, abraços i encaixades de mans entre Gilbert i Mills va acabar convertint-se, amb el temps, com sol passar sovint, en travetes i mals modes. Després de l'LP Stranger in My Own Backyard de l'any 75, ambdós van trencar relacions i van donar inici a un llarg període judicial per impagament de royalties. En aquest moment, O'Sullivan, que va arribar a col·laborar amb Graham Goodman, va deixar M.I.M. per a començar a gravar sense massa fortuna en CBS discos com Off Center de l'any 80 i Life and Rhymes del 82. Un dels seus últims singles més importants, gravat en 1980, va ser Watching a Kiss, amb el que va aconseguir ressuscitar durant un breu període la seva pretèrita glòria comercial.

Després d'estos treballs en els anys 80, Gilbert va centrar la seva carrera preferentment en actuacions en directe, on solaçava els seus seguidors amb els seus grans èxits. Posteriorment, va tornar sense ressò a l'estudi per a continuar gravant. Des d'aleshores, Gilbert O'Sullivan ha continuat publicant àlbums en els anys 90 i 2000. L'últim, un recopilatori editat en l'any 2018 i titulat Gilbert O'Sullivan.

0: barbàrie. Destrucció. Desolació. Incredulitat.
1: Què ha passat?
2: No pot ser.
0: Gato con uñas. Quilòmetre zero. Un programa de 60 minuts que em fan un ben gran. Quilòmetre zero. Dimarts a les 9 de la nit. Un programa de por? No. Un programa de vi? Sí. Un platet d'olives xafaes en el colze. Quilòmetre zero. Zero.
3: Zero.
0: Encara estàs a temps d'apagar la ràdio.

0: Hola, Pixiganyes! Pront començarem nova temporada i sabeu què? Ens acompanyaran veus noves!
1: Hola, sóc Natàlia.
2: I jo sóc Guillem.
3: Veus noves amb una secció pròpia.
1: El perquè de les coses.
3: Què?
2: Que la secció es diu el perquè de les coses.
3: Ai, vale.
1: I vos explicarem tot el que...
2: sempre volíeu saber.
1: Com per què el meló és verd.
2: O per què el cauen les coses.
1: Escolteu-nos i ho sabreu.
2: Fins prompte.
1: Adeu!
3: Adeu, Pixiganyes!

Ferrando. Esport popular i música clàssica. Ferran buscarà notícies de l'esport popular i trossos més coneguts de la música clàssica. Ferrando, dimarts de 7 a 8 de la vesprada. Ferrando, a Ràdio Pego, amb Ferran Ferrando.

Ràdio Pego. Estem amb tu. Ràdio Pego, 107.8 en FM.

cançons que marquen un moment. A Radio Pego, esos moments fan tota una vida. Sintonitza'ns. Estem al 107.8 de la FM.

0: La ràdio que tu vols. La ràdio que tu busques. La teua ràdio. Ràdio Pego.
1: Enguany, les trobades d'escoles en valencià es celebren en el nostre poble.
2: Aquest 9 de maig,
1: a Dénia,
2: celebrem qui són, d'on venim i cap a on anem.
3: En un dia per compartir i mirar al futur.
2: Taguers, jocs, cançons i moltes coses més.
4: El 9 de maig fem història.
5: No faltes!
6: Escoltes Ràdio Pego.
7: Informatius Ràdio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, t'ho expliquem als informatius de Ràdio Pego. La ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Ràdio Pego, amb Sara García.

0: Hola, com esteu? Nosaltres encara commocionades per la notícia que coneixíem pocs minuts després de finalitzar l'informatiu d'ahir, l'adeu de Pep Cendra i Piera, més conegut com a Pep Lagre, un referent indiscutible de la música en general i en especial de la popular i natural. En parlarem en uns minuts i ja avancem que pràcticament l'informatiu estarà dedicat a ell i veurem alguna altra cosa. Avui, dimecres 6 de maig, repassem ja titulars amb Carolina Ferrer, que està al control tècnic. Pego plora la pèrdua del mestre i referent de la música Pep Cendra Piera. El món de la música de la Marina Alta està de dol perquè ahir va partir de vacances Pep Cendra, impulsor de les bandes a la comarca, destacant en les direccions de les escoles i bandes de música de Pego, Teulada, la Vall d'Ebo i Dénia. Pep Cendra, Pep Lagre, com era conegut al poble, ha estat músic, trompetista, director, pedagog i musicòleg i ha sabut al llarg de la seva vida transmetre la passió de manera tranquil·la però convincent, deixant empremta per allà on ha passat. La família el vetlarà al tanatori Oltra fins a les 6 de la vesprada. Pego mira en positiu l'adolescència. Demà dijous visita l'IES Enric Valor la divulgadora d'adolescència positiva Diana Alasem per a plantejar com sobreviure a aquesta etapa complexa de la vida. Oferirà eines pràctiques i reals per al dia a dia, una activitat impulsada per l'AMPA de l'IES Enric Valor de Pego amb la col·laboració de les regidories d'Educació i Joventut de l'Ajuntament.
1: Actualitat, informatius, Ràdio Pego, Sara García.

0: Pego ha perdut un gran referent del món de la música, Pep, Sandra i Piera. Ahir ens va deixar després de setmanes de lluita per la vida. Se'n va, però deixa al darrere una llavor sembrada que no ha deixat de florir perquè des que ahir, 5 de maig, es va conèixer la notícia, són múltiples les persones i institucions que ressalten el llegat que deixa en les bandes de música de la Marina Alta, en la recuperació de la música popular i els instruments naturals. Una part material d'este llegat es conserva i es pot veure a la Casa de Cultura gràcies a la donació que expressament va fer a l'Arxiu Municipal de Pego del seu material didàctic i pràctic que va recopilar al llarg de la seva vida. Pep Sendra, més conegut a Pego com Pep Lagre, va començar a prendre consciència de la música i a estimar-la als 12 anys. Va ser aleshores quan també va iniciar-se a fer música a la banda del poble. És el que es recull en una entrevista realitzada fa uns anys enrere a Dénia Televisió.
1: Jo soc Josep Juli Sendra Piera. Soc fill de Pego, i des dels 12 anys m'ha agradat la música i he començat a fer música en la bandeta del poble, com fem tots, els músics generalment en este clot i a nivell de bandes de música, no? I no em sap mal haver-ho fet perquè m'ha donat un sentit de vida i un reafirmar aquesta decisió que vaig prendre de fer música. M'ha donat molta pau, molta tranquil·litat i m'ha donat molts amics. I això, avui en dia em penso que val molts, molts diners, pel meu criteri, no?
0: Josep Sendra es preguntava què aporta la música a la societat i la seva resposta: la música aporta a la societat civisme, creativitat, imaginació, unitat, relaxació i sensibilitat. És el que recordava ahir Antoni Reig Pérez en una publicació en xarxes. De publicacions a les xarxes socials amb mostres de condol hi ha moltes. Des que es va conèixer el decés de Pep Lagre, no les podem recollir totes ací, però sí algunes. La primera que vam llegir a Ràdio Pego, ahir, només eixir d'este espai informatiu, va ser la de l'Arxiu Municipal de Pego. En ella anunciava que el Magisteri de la Música a la Marina Alta ha perdut la seva alma mater, el mestre Josep Sendra Piera. I recordava que el musicòleg pegolí ha estat un referent de la música de banda a la comarca, destacant en les direccions de les escoles i bandes de música de Pego, Teulada, la Vall d'Ebo i Dénia. En la ciutat del Montgó va deixar un rastre tan sòlid que va rebre d'ella la medalla d'or i brillants. Així mateix, des de l'arxiu, Joan Miquel Almela escriu que Pep Sendra va ser un estudiós apassionat de la música natural i popular. Va seguir els passos de Dolores Sendra i tants altres, fomentant la divulgació i l'estudi, dignificant la música tradicional. De fet, sobre Dolores Sendra, el maig de 2017, en un informatiu d'esta casa, explica que va fer els quaderns Pego, junt amb Ferrer, Hortolà, Vicenç i molta altra gent que van col·laborar, uns quaderns que van nàixer d'una filosofia que havia fet Dolores Sendra i el seu equip de treball.
2: Jo vaig fer els quaderns Pego, el 1, 2 i 3, junt en Ferrer, en Hortolà, en molta gent que han col·laborat, en Vicenç i tal. Però aquests quaderns naixen d'una filosofia que havia fet ella i el seu equip de treball, que eren alumnes del mestre Palau, i estan publicats en l'Institut Alfons el Magnànim de València. És l'inici de la música popular feta per musicòlegs amb un gran nivell, amb un gran mestre com era el mestre Palau. Jo vaig copiar d'ella.
0: Abans Pep parlava de la importància de les bandes de música en la seva vida professional. Des de l'agrupació musical de Pego, ahir expressaven que ens ha deixat una peça clau i propulsor de l'actual agrupació musical de Pego. Pep Sendra va ser músic i director de la banda des del 1969 fins al 1980. Al front de la banda, Cendra va voler treballar en dues vies paral·leles, la part musical i la cerca de solucions d'altres problemes no musicals però indispensables com la infraestructura, l'acceptació i el suport social, el material digne i compartir el projecte de treball. Afirmen que Pep Cendra va assentar les bases per a començar a fer música de nou al nostre poble. A més, destaquen que va ser motivador de la incorporació de la dona a la banda en els anys 70. Així mateix va realitzar activitats com la direcció de banda o va realitzar classes de solfeig de manera altruista, sempre mirant pel progrés de la societat musical de Pego. Des de la banda de Dénia també expressaven la profunda tristesa de l'adeu de Pep, afirmant que amb ell se'n va una part molt important de la història i del cor de la banda de Dénia. Hi ha persones que passen per la vida i altres que es queden per sempre. Pep és, sens dubte, d'aquelles que mai se'n van. Manifesten que per a molts dels músics de la banda no només va ser un director, va ser el mestre que els va ensenyar a escoltar, a sentir i a estimar la música. Però, sobretot, els va ensenyar a ser persones. Situen la seva arribada a la banda de Dénia l'any 1978, una etapa que afirmen marcaria per sempre la seva història. I és que durant els anys en què va estar al capdavant, fins al 1996, no sols va dirigir, sinó que va transformar la banda. La va fer créixer, la va obrir al poble i va apostar amb força per la formació dels més joves. I afegixen que el seu llegat no es va aturar en deixar la direcció. Va continuar vinculat a l'agrupació, sempre present, sempre proper, sempre disposat a ajudar, a orientar i a compartir la seva experiència amb la mateixa generositat de sempre. Afirmen que cada assaig, cada concert, cada moment compartit amb ell guarda alguna cosa especial, un gest, una paraula, una mirada, deixes que et fan créixer sense adonar-te'n. Per això, parlar de Josep Cendra és parlar de família, de la gran família que és la banda. L'any 2022 van posar el seu nom a la sala d'assaig, un acte que asseguren que va ser de justícia perquè indiquen que aquest espai ple de música i de vida sempre ha sigut també un poc seu. Tornant a Pego, la colla de Dolçaines i Tabals la Clandestina escrivia sobre Pep Cendra. Ens ha deixat un referent, un amic i una gran persona. Pego i la Marina Alta ha vist com aquest dimarts s'apagava una de les seues grans figures culturals i musicals. Informava que ha faltat als 81 anys Josep Cendra i Piera, conegut a Pego com Pep Lagre, el mestre que ens va ensenyar a estimar la música en tots els seus vessants. El regidor de Cultura, també músic, expressa que Pep era molt més que un músic i Josep Mengual rescata els anys en els que va compartir feina a la banda de la Vall d'Ebo. Assegura Mengual que Pep Lagre és una d'aixes persones que allà on va deixa empremta i que tot el món acaba estimant.
3: Pep Lagre ens ha deixat i amb ell se'n va una part molt important de la cultura del nostre poble i també de tota la comarca. Pep era molt més que un músic o un trompetista, director, pedagog o musicòleg. Era un apassionat d'allò que feia, especialment de la música tradicional, la qual va estudiar i va recuperar al llarg de tota la seva vida. A la Casa de la Cultura podeu visitar una mostra del seu treball en una vitrina amb instruments i llibres que ell mateixa va donar, fruit de tots els seus anys d'investigació. Personalment, sempre guardaré aquells anys compartint feina a la banda de la Vall d'Ebo, quan ell era el director de la banda i jo era el professor de trompeta. En aquella època va ser quan el vaig conèixer personalment i vaig descobrir la bona persona que era. Una persona d'eixes que ja em van deixar empremta i que tot el món acaba estimant. Gràcies per tant, Pep, per les experiències compartides i per tot el que ens has deixat. Descansa en pau.
0: Pep Cendra també va ser director de l'Orfeo de Pego. Durant la celebració del 50 aniversari, l'any 2017, hi van destacar d'ell la passió que ha tingut i té per la música i per com la transmesa. El polifacètic Salvador Bolofer va coincidir amb Pep Cendra a la banda de Pego, al carrer Sant Joan. Ell li donava classes de solfeig i lliçons de vida a l'oficina del pàrquing municipal on treballava en aquell temps. Ens ha deixat aquestes reflexions sobre el mestre.
4: El músic Josep Cendra, el nostre Pep Lagre, ha mort. Com era d'esperar, per tots els llocs on Pep va desenvolupar les seues activitats, tant apareixent articles, comentaris i ressenyes on es destaquen les seues bondats professionals i, sobretot, la seua qualitat humana. Vaig tindre la gran sort de compartir amb Pep complicitats i gaudir les seues immensitats com a mestre i com a amic en temps del naixement

0: aquelles llargues nits de sats i de tertúlia a la seu de l'agrupació del carrer Sant Joan. Recorde els moments quan la casa Penedès es va fiar per cara de Pep l'instrumental que necessitava la banda. I recorde també els volantins que vam haver de fer per apagar-lo en una època on els diners estaven escassos, les ajudes públiques eren inexistents i la burrera institucional era molt notòria. Era a principis dels anys 70. I recorde moltes coses de Pep que aniré contant on puga i quan puga. Ha mort Josep Cendra, el músic, el mestre, l'amic. No t'oblidarem mai, Pep.
1: A finals d'octubre de 2025, durant la celebració dels 25 anys de vida del grup de dones Cabal, es va recordar que Pep Cendra va ser el compositor de l'himne que les identifica. En aquell moment, Pep, amb humor, va apuntar que no era una dona, però que ha col·laborat a que el grup doncs, tinguera continuïtat, en certa manera. Són les últimes paraules que tenim enregistrades d'ell i en aquell moment donava les gràcies a les novetats que es puguen fer per a bé i feia una crida als homes i a les noves generacions perquè continuen lluitant amb més força si cap per la igualtat.
2: Bueno, comprendreu, jo no soc dona, però he col·laborat a que això sigui una cultura.
3: Tenim molt d'home que...
2: Donar les gràcies en general a les novetats que puguen fer-se per a bé. Eixes són les bones. I bona era la idea que tenien de poder donar eixa satisfacció i eixa defensa en contra del bo que tenien. No està curat del tot, però li han posat un esparadrap i han tirat endavant. Tal volta faça falta més força. I això correspondrà a l'altra gent que està a la millor assentada per ahir, però també als homes. Aquesta és l'altra cosa que teníem que fer. Era un buit, el no poder comptar en la part següent. I la part següent eren els homes, que també necessitaven un correctiu fortet. Jo no vull ara erigir-me en un, no sé com dir-vos, una persona que tinga que fer això. Simplement la cançó i el treball de la cançó mana a que aquesta alegria que pot donar-te la música puga servir per a connotar, per a portar-vos cada dia millor i ser més honrats i més disciplinats. Perdoneu.
1: Concloem amb una afirmació que ningú pot negar. Pego, la Marina Alta en general, ha perdut una persona d'una humanitat incommensurable i un músic que realment estimava allò que feia. Descansa en pau.
4: Els informatius a Ràdio Pego.
1: I en este punt de l'informatiu també compartim que el jurat del Certamen Nacional de Pintura Vila de Pego s'ha reunit avui, este matí, a la Casa de Cultura per a triar l'obra guanyadora de la 50a edició del certamen. Una cita més especial de l'habitual per aquest aniversari tan rodó que celebra el mig segle de vida. El veredicte no el sabrem fins el 29 de maig a les 8 de la vesprada quan s'inaugura l'exposició del certamen normalment al carrer Hospital, a aquest centre d'exposicions. Serà aleshores quan també es doni a conèixer quina és l'obra guanyadora i el seu autor o la seva autora. Però podem dir que avui han estat a Pego el crític d'art de reconeguda trajectòria internacional Vicent Odolí, qui ha presidit el jurat del certamen, i ha estat acompanyat per la directora del Museu d'Art Contemporani d'Alacant, Rosa Maria Castells, el professor de la Universitat de València especialitzat en art contemporani, Ricard Silvestre, i per José Luis Pérez

0: Ponte, crític d'art, comissari, exdirector del Centre del Carme Cultura Contemporània.
1: Estigues al dia. La informació a Ràdio Pego.
0: Este dijous a Pego es parla d'adolescència des d'una perspectiva positiva. Una proposta local impulsada per l'AMPA de l'IES Enric Valor amb la col·laboració de les regidories d'Educació i Joventut de l'Ajuntament de Pego, però que està oberta a tota la Marina Alta per a compartir, per a aprendre i créixer de manera col·lectiva. La convidada és la divulgadora d'adolescència positiva, Diana Alasem, que durant el matí estarà amb l'alumnat de tercer d'ESO de l'Institut en una sessió centrada a analitzar quins són els reptes que afronten com a adolescent.
2: El próximo 7 de mayo os espero en Pego. Por la mañana estaré con vuestros jóvenes, les ayudaré a comprender cuáles son sus necesidades emocionales y sociales y cómo estas necesidades influyen en las trampas digitales a las que muchos jóvenes entran sin querer. Veremos con ellos cómo prevenir el caer en engaños y en este tipo de manipulaciones.
0: Este treball previ permetrà recollir inquietuds reals dels joves i orientar en conseqüència els continguts de la xerrada de la vesprada prevista a les 7 i dirigida a mares i pares. Amb esta xerrada es pretén oferir una mirada pròxima, realista i útil sobre una etapa vital que habitualment genera desconcert a casa. I és que és una realitat que moltes famílies es troben en situacions quotidianes marcades per discussions constants, la sensació de parlar sense ser escoltats o el distanciament progressiu amb els fills i filles adolescents. Per a millorar aquesta convivència i també la comunicació a casa, a les hem oferit oferirà ferramentes pràctiques. Durant la sessió, la divulgadora d'adolescència positiva abordarà aspectes clau.
2: Y por la tarde trasladaré todas sus inquietudes a los papis y a las mamis, ofreceré herramientas prácticas para mejorar la convivencia y la comunicación en casa y reflexionaremos juntos sobre los conflictos internos que viven nuestros adolescentes propios de la búsqueda de identidad y la inmadurez cerebral. Hablaremos también de cómo influyen factores como las pantallas, los videojuegos, la motivación académica o la presión social en el desarrollo adolescente. Así que te espero el próximo 7 de mayo en Pego.
0: Com acabem d'escoltar, les cites este dijous 7 de maig, demà mateix, a la Biblioteca Municipal Carmen Alemany Valle a les 7 de la vesprada. Una xerrada que és gratuïta i està oberta a tot el públic interessat en la matèria.

I pel que fa a la previsió meteorològica, avui tenim un 100% de possibilitat de precipitació dèbil fins a mitjan vesprada, fins aproximadament les 6. A partir d'aquest moment el cel estarà ras, tot i que tindrem boires baixes. I pel que fa a les temperatures, avui oscil·len entre els 14 graus que hem tingut de mínima esta passada nit i els 21 de màxima als que podrem arribar. El vent bufa fluix de component variable. Per a demà dijous, hem de dir que l'Agència Estatal de Meteorologia ha activat l'avís taronja per pluges. Fa unes hores estava groc i avui a aquestes hores ja està taronja i també avís groc per tempestes. Des de quina hora? Doncs tenim avís taronja per pluges activat des de les 7 del matí i fins a les 9 de la nit de demà dijous. La precipitació acumulada en una hora pot ser de més de 40 litres per metre quadrat i, com diem, eixa precipitació acumulada en 12 hores pot ser de 80 litres per metre quadrat. La probabilitat de tempestes està en avís groc i localment poden vindre aquestes tempestes acompanyades de granís i ràfegues de vent molt fortes. Les temperatures demà estaran entre els 14 graus de mínima i els 20 de màxima i el vent en general estarà encalmat.

Fins ací l'informatiu d'avui, dimecres 6 de maig. Moltes gràcies per estar ahir i que passeu una molt bona vesprada dins el que donen les circumstàncies. Ens retrobem demà. Adeu.

sense pensar. La tradició, la cultura, la llengua, la nostra terra. Radio Pel.

La via pública és també casa de tots els pegolins, per això hem d'anar amb cura per tal de tindre-la neta. Quan passegem el nostre gos, cal portar amb nosaltres una bosseta per arreplegar els seus excrements i depositar-los en un contenidor. Si no ens agrada arreplegar-ho, cal que ens fem una pregunta. Ens agradaria aixafar-ho?

0: Vesprades de cine a la Biblioteca Municipal Carmen Alemany Vall. Dissabte 9 de maig a les 7 de la vesprada es projecta La invasió dels bàrbars i a continuació hi haurà col·loqui amb el seu guionista i director Vicent Monsonís.
1: És la invasió dels bàrbars.
0: La història ens situa a València l'any 1939. Esperança és conservadora d'art i responsable de les obres del Museu del Prado, traslladades al cap i casal durant la guerra per a protegir-les dels bombardejos feixistes. Acabada la guerra, Esperança és detinguda i interrogada per un tinent franquista sobre un quadre de la col·lecció del Prado que no apareix, el títol del qual dona nom a la pel·lícula La invasió dels bàrbars. 80 anys després, la seva neta, Aurora, s'enfronta a l'alcalde d'un poble pròxim a València per l'exhumació d'una fosa del franquisme descoberta al seu terme municipal, on sospita que estarien les restes d'Esperança.
1: Es roben.
0: L'entrada és gratuïta i es pot aconseguir a la biblioteca en horari d'obertura de 9 del matí a 1 del migdia i de 5 a 8 de la vesprada. Es poden adquirir 2 entrades per persona fins a completar l'aforament, que és de 200 cadires. Organitza Ajuntament de Pego i Alzaila, Associació Cultural.

0: Sin respeto no es amor. Gobierno de España.
1: Terres bàrbares, l'últim llibre de Vicent Flores, presenta a Pego divendres 8 de maig, una història de secrets, de llegats familiars, de lleialtats, de tradicions i dels efectes devastadors de la memòria personal i col·lectiva silenciada. L'última novel·la del sociòleg i escriptor reflexiona en esta ocasió sobre el que és la veritat en la història de Guillem, fill de lluitadors antifranquistes i de Vera, abandonada pel pare. Periodistes que aspiren a la informació i a la veritat. Comprovaran que massa sovint les coses no són com semblen i hauran d'esperar que algun element, per mínim que siga, permeta trencar silencis. Terres Bàrbares es presenta a Pego amb la presència de Vicent Flor, la participació d'Elvira Cambrils i el regidor de Cultura, Josep Mengual. La cita és a les 7 de la vesprada a la Biblioteca Municipal Carmen Alemany Vall.
2: Com sobreviure a l'adolescència? Xerrada per a famílies implicades que volen eines per a afrontar millors reptes que presenta aquesta etapa de la vida en les relacions familiars. La divulgadora del projecte Adolescència Positiva, Diana Alatzem, pretén oferir una mirada pròxima, realista i útil sobre una etapa vital que habitualment genera desconcert a casa. Una sessió per aprendre estratègies d'acompanyament positiu des de la família. La cita és dijous 7 de maig a les 19 hores a la Biblioteca Pública Municipal. Entrada lliure fins a esgotar aforament. Organitza AMPA i és Enric Valor. Col·labora InfoJove Pego.
3: La ràdio que tu vols. La ràdio que tu busques. La teua ràdio. Ràdio Pego.
4: Les Sorts Púrpures, un espai de conversa per conèixer dones que inspiren. Un espai per aproximar-nos a qui és amiga, família. Un espai radiofònic per descobrir-nos un poc més a qui és coneguda, veïna i té molt a aportar a la nostra societat. Les Sorts Púrpures, ara de tu a tu, a Ràdio Pego. Impulsa Regidoria d'Igualtat, Ajuntament de Pego. Algú...

0: Benvingudes i benvinguts a una nova cita amb les Sorts Púrpures, un espai que permet compartir històries de dones pròximes, inquietes, emprenedores, dones de totes les edats que ens ajuden a dibuixar una societat diversa i sempre interessant. Avui coneixerem un poc més una dona enèrgica, de somriure fàcil, una dona valenta que s'adapta als moviments del mercat per no perdre trens. Parlem de Diana Sandra Bordes, qui està al capdavant del Raconet de la Potingues i des del novembre de 2020 és presidenta de l'Associació de Comerciants i Professionals de Pego. Bon dia, Diana.
1: Bon dia.
0: Diana Sandra Bordes és una de les protagonistes de la primera edició de la revista Les Sorts Púrpures. Això fa uns 3 anys enrere. Aleshores, per a la secció Salut i Benestar, va escriure sobre higiene facial i la seva relació amb l'acne. L'article ve acompanyat d'una foto de Diana, presentada com la Potingues, amb les prestatgeries plenes de productes cosmètics i de cura personal. Diana, què ha passat en aquest temps perquè s'hagi produït una transformació tan substancial en el teu negoci, passant de la Potingues a el Raconet de la Potingues amb una oferta completament diferent al teu establiment?
1: Va començar d'una forma un poc anecdòtica, ja que dins del món de la cosmètica, que era l'especialitat que tenien, com molt bé tu has comentat, hi havia unes línies de cosmètica en base d'oli fet de raïm. I se'ns va ocorrir la idea de fer la presentació d'aquesta línia en base de raïm per a acompanyada d'una cata de vi. I va funcionar molt bé aquesta presentació, van buscar un poquet més i van trobar també una marca que a més de tindre la seva línia de cosmètica basada en el retinol que porta el vi i altres propietats que porta el raïm, també tenia el vi del qual s'estreia, el vi del qual estava fet del mateix raïm que la cosmètica. I van continuar i van fer una altra cata per a presentar la línia de cosmètica. Què va passar? Que això, juntament a que la meva parella viu, és del Priorat i tenim familiars que tenen cellers, i a tota la presentació que fem per un catering fet per nosaltres, va funcionar molt bé, va agradar molt, va haver més demanda d'aquest tipus de producte i van començar a fer una transició. Va haver un moment que hi havia cosmètica, vi i productes ecològics de tipus formatges i altres automàques i coses també d'origen ecològic simultàniament a la botiga. I per golejada va guanyar el vi i els productes d'alta qualitat o per dir-ne premium a la cosmètica natural, ja que per desgràcia molts proveïdors nostres van deixar d'existir, com podia ser un proveïdor de cosmètica sòlida que teníem a Xaló, va haver de tancar perquè les grans companyies de cosmètica pues, van absorbint el mercat també ecològic i bio, i que és un gegant, el món de la cosmètica és un gegant, i era imbatible per a botigues a nivell local combatre per preu i per producte.
0: Per tant, es van donar les circumstàncies per a aquesta transformació. No obstant, en l'article parles de la importància de tindre cura de la pell del rostre, que és la més exposada al clima, la contaminació i altres agents externs que la ressequen i la fan malbé. Entenc que et vas haver de formar per a carar el negoci que vas presentar a Pego, la Potingues, per a poder doncs, recomanar, donar consells, també triar els productes que volies en la botiga. És important dedicar temps a la formació quan t'emprens o, en general, quan estàs al capdavant d'un negoci?
1: És essencial, i més en un negoci de caràcter local. Si no tens formació i no coneixes els productes, no podràs connectar amb la gent i donar el valor afegit que significa comprar al comerç local. Perquè el pots permetre preguntar, pots permetre estar 10 minuts o 15 minuts preguntant al client o a la clienta quina necessitat té, coses que en les grans superfícies normalment no tens aquesta atenció tan personalitzada. I en aquest cas pues, també si cal dir que vaig fer molts tallers per aprendre les aplicacions, quasi totes les línies i marques que portava feien formació per a cada producte, que això era bàsic i essencial i necessari fer-ho, i de fet a mi m'ha servit també perquè encara em busquen com a la Potingues, pues, farà dues setmanes van fer un curs de sabons artesanals per a l'Ajuntament de Benitatxell i la part de taller de la Potingues és com l'he volgut conservar per enyorança i també perquè m'agrada molt i per això vaig diferenciar Raconet i la Potingues, no? Lo que és, per tant, la formació, si no hagués tingut la formació, aquests tallers que avui en dia encara estan vius i que la gent es recorda, no serien possibles realitzar-se.
0: Perquè quin tipus de taller encara conserves d'aixa part de la Potingues?
1: Pues fem, sobretot, són els tallers de sabons, que per exemple solem enfocar en herbes de la diània, pues, puga ser el romer, puga ser l'espígol, la calèndula, i expliquem un poc les seues propietats, i després el de fer ciris. El de fer ciris també té una aplicació molt didàctica, perquè depèn també de l'aroma que gastes, pues, té unes funcions o té unes altres. A mi m'agrada molt el món dels olis essencials. Com a mínim m'agrada explicar, o que quede clar en els tallers, com diferenciar un oli essencial de qualitat i com no, com identificar i saber per què uns olis tenen un preu i per què uns altres olis de la mateixa essència són més econòmics. Saber com a mínim saber com a consumidor per què.
0: I per què?
1: Pues normalment és perquè anem a agafar l'oli essencial de mandarina, no? Que tenim molt així, molt cítric i molt nostre. Pues l'oli essencial de mandarina depèn si està quimiotipat d'un tipus o d'un altre, té unes propietats o no les té. És a dir, quimiotipat és que algú sabut i que es dedica a la química ha analitzat aquest oli que s'ha extret de la mandarina i ha dit, esta part d'ací té la propietat pues, calmant o energètica o antisèptica, però sol és eixa partida que ell acaba d'analitzar. Això no vol dir que tot l'arbre ho tinga. Per tant, ells posen com una etiqueta a eixe oli i tu quan tu mires, normalment si preguntes, està quimiotipat a la botiguer, al botiguer o a la botiguera, el dirà sí, no. Si no està quimiotipat, simplement és un aroma. Es serveix per aromatitzar la casa, ho pots gastar. Però no té ninguna propietat, anem a dir-li, curativa o ninguna propietat extra. Si està quimiotipat, el botiguer o inclús la mateixa etiqueta t'ha de dir quin quimiotip té. I llavors el desenvolupa. Si tu ja pots identificar si la teva necessitat està reflectada en l'etiqueta, en aquest quimiotip, o no.
0: I per tant ja decideixes si l'agafes o no.
1: Exacte. O sigui, millor si vols un oli més bàsic per aromatitzar...

0: un curs, però les persones que han estudiat o que són químiques saben perfectament del que estic parlant, saben molt més i és tot un món, és molt complexe.
1: No, no, sona això, a complex. Quan vas decidir emprendre al poble, vas fer un pla de negoci previ, un estudi de viabilitat per a assegurar-te que allò que tenies en ment podia fer-se realitat i també què et va fer triar el món de la cosmètica natural en aquest moment?
0: Vaig a començar per l'última pregunta.
1: Molt bé.
0: Va, el món de la cosmètica, que per això es diu la Potingues, és... jo sempre he sigut molt potinguera, més que de maquillatges, sinó de cremes, de portar el potingue per als mosquits, de portar un potingue per a... Si m'escaldava, de portar un potingue per a la crema de la cara. M'ha agradat molt el tema de portar potingues darrere, no m'ha molestat mai. I com tu saps, jo vaig viure molt de temps a Alemanya. A Alemanya hi havia ja en aquell moment, estem parlant igual fa 20 anys darrere, ja hi havia unes línies de cosmètica natural molt potents. La indústria cosmètica d'Alemanya és forta, tenen moltes fàbriques de cosmètica. I jo em va sobtar veure que n'hi havia que funcionava molt bé. Després, quan si ningú ja parlava, per exemple, de desodorants sòlids o desodorants sense químics o sense aluminis, allí ja existien els desodorants sense aluminis. Jo ja havia llegit que eren molt perjudicials, sobretot per a la dona, que podien, en alguna manera, en certa manera, doncs, podien afavorir, per desgràcia, el càncer de mama. I cada vegada que venia d'Alemanya portava la maleta plena de desodorants per a cosines, ties, mares, germanes, i portava molts olis, portava moltes cremes facials, i era com una afició que jo tenia i que van començar, i després, quan ja em vaig mudar a València, ai, perdó, a Barcelona, van començar a exportar-se, o sigui, millor dit, a importar productes des d'Alemanya, i ja van obrir alguna botigueta que hi ha a Barcelona de cosmètica natural. Creia molt en el projecte, sobretot també perquè unia la part d'higiene i venien certs productes de neteja de casa a l'engròs, a granel. I era un sistema que a mi el trobava molt efectiu per a reduir la quantitat de plàstic que consumim comprant i recomprant productes de neteja i d'higiene. I quan vam decidir, la meva parella i jo, vindre a Pego després del naixement de la xiqueta, pues, els meus pares tenien el baix desocupat, estava tancat, i van decidir reformar-lo, fer una reforma integral, fins a les tuberies van canviar tot, i apostar per la cosmètica natural i productes d'higiene a l'engròs. Va funcionar molt bé, al principi va funcionar molt bé fins al tema de la pandèmia. Era rentable, va funcionar, també era una cosa molt nova, la gent venia a buscar moltes caixetes de regal, funcionava, la gent provava el producte i sabia que li funcionava molt bé, a la segona o tercera aplicació veien que hi havia resultats efectius, gent amb psoriasis, amb problemes de pell, veien que el fet de portar o reduir el químic dins de la cosmètica era possible i era possible que fos eficient, i a més també ens preocupaven per portar marques que tenien marques de València, fetes així a nivell nacional, anem a dir. Llavors era una idea molt xula que sí que va arribar a la gent. Jo estic satisfeta del que va passar fins al temps de la pandèmia, i de fet, ja el dic, encara hi ha gent que em busca per a fer algun taller o amigues que em pregunten. Jo seré sempre la Potingues, per això vam posar també el reconegut de la Potingues, perquè jo sempre he sigut potinguera. I de fet, fer vi o beure vi o fer un còctel sempre també és un potinga, al fi i al cap, tot és una alquímia, anem a dir-ho així, no?
1: Sí, està com relacionat, no? Tornant un poc al que et preguntava abans, en esta nova etapa també has realitzat formació específica o et guies per professionals a l'hora de l'elecció dels productes, no? O també juga molt la intuïció?
0: No faig cas a ninguna recomanació dels proveïdors, així de clar. Normalment, si no ho proven, no, no.

0: no ho adquirisc per a la botiga, ho he de provar, ha de passar el meu filtre, perquè si no m'agrada a mi, no sé vendre-ho, i ho he de provar, i evidentment també m'he format. He fet diversos cursos de sommelleria per poder també pues, reconèixer els raïms de cada DEO, de cada denominació d'origen, sobretot conec la zona de Priorat, evidentment per la meva parella, i perquè la família d'ell té un celler, són vinicultors de tota la vida, de fa més de 60 anys, i jo pues, realment vaig amb els cosins al tros i m'ensenya més, que és com un curs intensiu. Uh-huh. I després de la DEO d'Alacant també m'he tingut que formar, sobretot pels tipus de raïm, perquè és molt important si vas a presentar un producte a clients o inclús clients locals, per suposat, però clients que no siguin locals i estrangers, i vols defendre un poc la teua terra, l'has de conèixer. Sí. I després, a banda de saber les deos i els tipus de raïm, pues, també conèixer i saber identificar com descriure el vi i com també servir-lo i temperatura. Acompanyar-lo, el maridatge és una cosa que s'ha de tenir molt clara. Però sí que és veritat que jo cada producte que porto a la botiga el prove. Abans de dir que sí, l'he provat. Perquè és l'única manera d'estar segur o segura, en este cas, de que el producte que portes compleix les expectatives o compleix també el buit que necessites a l'estanteria. Perquè si és un producte que és molt semblant a tres productes o a tres referències ja que ja tinc, pues no, a mi no m'interessa.
1: Però és veritat que en el món dels vins, si mirem la Marina Alta, si mirem la DEO d'Alacant, n'hi ha moltíssima qualitat, n'hi ha productes que són, doncs, és que no té res que veure a fa uns anys enrere, no? Són d'estos que vestixen una taula, quan te'n vas a algun dinar o algun esdeveniment, no? I portes una botella de per a si, de segur que la gent es queda molt satisfeta, no? I això també en certa manera s'ha d'agrair, no? Que el producte que pugues vendre siga, no sé si de quilòmetre zero, però que siga de proximitat i amb moltes varietats que són autòctones i recuperades.
0: Sí, la gran majoria de cellers que tenim a la botiga són quilòmetre zero, però seran quilòmetre 50, com a molt. Uh-huh. Tenim cellers de Guadalest, tenim cellers de Xaló, tenim cellers de Jesús Pobre, varietats com Merceguera, com Trepadell, n'hi ha varietats com Valencí, Girós, són varietats de gent que està lluitant per recuperar vinyes que estaven pràcticament perdudes i estan aconseguint vins de molta qualitat. Per exemple, ara que van tindre la fira del vi natural farà una setmana, cellers com la Zafra, per exemple, que presenten una botella de vi en un cupatge de Monastrell en Valencí. Això és molt exclusiu en el sentit que la producció és mínima. Uh-huh. És un vi natural, un vi sense sulfits, perquè caviar, fa i tots són naturals. Un vi sense sulfits que vestix molt la taula, que has dit tu, i que a banda es pot deixar, pot deixar-te en un nivell molt alt, inclús en gent que no està, que diguem, no li apanya molt el vi natural, aquest vi tu li presentes i no dius que és natural, és molt raro que l'identifiqui com a no natural per la qualitat i la elaboració que porta darrere. Uh-huh. Llavors ara jo trobo que la DEO d'Alacant està en un moment molt bo, que està en un moment emergent total i que no podrem competir en producció en altres zones, evidentment, però sí en qualitat i en, anem a dir allí, en producte exclusiu. Uh-huh. I no cal dir ja pues, el fondillon o fondillol, que per desgràcia no és tan conegut com un Oporto o un Birranci, però que mereix tots els respectes a nivell internacional.
1: Sí, és cert, no? I jo crec que qui sàpiga de vi sap per on van els tirs. Hem començat parlant del canvi de productes al teu negoci. Seguim per ahir. Segons el teu parer, una emprenedora ha d'estar oberta a la innovació, a la modificació, al trànsit, a la transformació per a poder adaptar-se a cada moment?
0: Indiscutiblement sí. Si no està, i més avui en dia, tal com van la informació en xarxes socials, la informació general, de ràpid, si no t'actualitzes i no t'adaptes al mercat, estàs pràcticament mort. Vull dir, també depèn un poc de l'ambició de cadascú. N'hi ha persones que són menys ambicioses i es conformen en una facturació que es permet viure i pagar i ja no tenen ninguna aspiració més. Però, clar, això també té un risc. Té un risc que pot ser demà, doncs, el teu producte ja no té ningú interès i ja deixes de vendre. Jo penso que la innovació i la inversió, perquè d'això no es parla mai, però t'has d'invertir contínuament per a poder renovar-te.
1: Sí, clar, perquè la formació també són diners.
0: Són diners, són diners, són dies que no pots estar en la...
1: I és temps.
0: És temps, exacte. És temps i diners, sobretot temps, que potser no pots estar a la botiga, has de tancar dos dies per anar a fer la formació, o X vesprades dedicar-les al curs de sommelier. Clar, temps que no estàs, tens que tanques la botiga. Si has de llogar algú, igualment és una inversió per a que la botiga estigui oberta i has de fer la inversió en personal per a tu poder formar-te. Llavors has de tindre molt clar. Així, per desgràcia, les coses no es regalen. S'han de treballar. I, per suposat, has d'estar obert al mercat i has d'estar obert a noves idees. És imprescindible.
1: Uh-huh. I per a ser autònoma, per a ser emprenedora i a més, sent dona, segons la teva pròpia experiència, què implica? Perquè suposa que, com estàs dient, no? A banda de temps per a formació i inversió per a formació, calen també, no sé, altres característiques.
0: O fortaleses, de vegades també. En el sector de la cosmètica, per exemple, quan vaig començar, sempre és com a més femení en general, val? I el sens un poc més acollida, és més fàcil la introducció. Em sap mal dir-ho així, però és un tòpic, però és una realitat. Més tard, en el que és el sector del vi, per exemple, és un sector més masculí. La gran majoria de cellers estan al capdavant d'homes. Quan vas a les fires de vi, normalment són homes. Els comercials solen ser homes.
1: Perquè també està molt lligat al camp, que és veritat que està molt masculinitzat. No?
0: Exacte. Sí que és veritat que després hi ha, per sort, evidentment, van apareixent dones que es dediquen al món del vi i són referents, però si tu mires, pues, el Parker, la guia Parker, que tot el món l'agafa com si fos la Bíblia del vi, l'ha feta un home, i clar, tot són les referències dins del món del vi, la gran majoria són d'homes, per desgràcia, i en quant no és cert, vull dir, n'hi ha moltes dones que han sigut pioneres, inclús en França, en el món del champagne i en Penedès, en el món del cava, que han sigut les dones les que han sigut pioneres en aquest sector, però no són tan reconegudes, pues, com pot passar en el sector també de la investigació o qualsevol altre sector. Entonces, sí que és veritat que notes, sobretot al principi, jo també, tu saps que jo tinc un caràcter fort i transparent, entonces a la segona vegada que venia el comercial i per a confirmar la comanda o confirmar quina referència agafàvem, mirava a la meva parella i no mirava a mi, jo ja li ho deixava clar, saps? O inclús no li comprava. Però sí que veies que, com a que, bueno, sí, ella està a la botiga, però el que controla de vi, saps? És ell, saps? I això, evidentment, de la cosmètica no em passava. No passava.
1: I que pot ser en este cas, no? És cert que ell pot tindre una base anterior a tu, però això no vol dir que tu estàs al capdavant de la botiga i prengues les decisions, encara que pugues en un moment donat pues comentar o intercanviar informació amb la teua parella, en este cas, però la decisió última és teva.
0: Clar, clar, la decisió és meua, és el que tu estàs dient. Per suposar que Xavi, en aquest cas, té una formació molt... No formació, té aprenentatge des de que era petit, des de que era menut, s'ha criat dins del
1: món. Ho ha mamat,
0: exactament, ho ha mamat. És com... no podem... Això no es pot negar. Però clar, la que té que confirmar, però que davant de la botiga estic jo, no ell.
1: No, i a més que també té criteri propi, no?
0: Clar.
1: I això no s'ha d'ocultar o no s'ha de posar en un segon terme.
0: Exacte.
1: Mm-hmm. Has comentat xarxes socials, donar-te a conèixer... en un negoci com el teu... Com d'important són això, les xarxes socials, el web per a arribar a més, no sé si més gent o gent diferent, no?
0: Jo penso que les xarxes socials són essencials per a tot, per a fer marca, per a que quan arriben a Pego coneixquen i busquen, sàpiguen que hi ha la teva oferta, que ja diria que ja no per ensenyar el producte que tens, sinó per ensenyar la teua marca i el teu saber fer, no? I que la gent que vinga de visita sàpia que estàs ahí, i la gent que és d'ací també recorde que estàs ací. Jo intento les xarxes socials, no m'ha agradat atabalar-les en producte, perquè a mi un perfil que tinga molt de producte, que sempre estigui presentant producte, en resulta avorrit també quan el veig. I pense que en totes les festivitats que tenim a Pego, de processos, falles, moros i cristians, inclús
1: la fira,
0: pense que n'hi ha pues moltes coses que podem ensenyar a les xarxes indirectament que poden atraure al personal, ja, perquè tu ja eres una botiga, està clar, tu eres una botiga, una empresa, però tu pertanys a un poble i la identitat d'aquest poble també depèn de la identitat que tu li dones a la teva botiga i del caràcter que tinga la teva botiga. Llavors és important que la gent li resulti atractiu quan veu les teves xarxes socials, perquè si sols estàs ensenyant producte, al final el producte avui en dia està molt globalitzat, anem a dir així, no? I si pot trobar si tu busques podràs trobar el meu producte segur a alguna web, no sé, danesa, per dir-te alguna cosa, val? Però el que no podràs trobar és el que estàvem parlant en un principi, no? Adquirir aquest producte a la meva botiga, l'experiència d'estar a Pego, l'experiència de viure l'entorn, això és el que s'ha de vendre. No s'ha de vendre sols el producte, però clar, això és molt difícil. Vull dir, difícil. És un treball, també. És una segona
1: fase.
0: Sí. Has de processar-ho.
1: Sí, perquè així es barallen les dues coses, no? El atendre de tu a tu, que és una de les virtuts del comerç de proximitat, i l'altra, el intentar a través d'això, de les xarxes, del web, també atraure, no? I en certa manera poder fer arribar la filosofia de la botiga, en este cas.
0: Clar.
1: I de la persona que està al darrere.
0: Exacte, perquè, per exemple, jo hi ha vegades que a l'Associació de Comerç es ho comente, perquè, bueno, tu, per exemple, tens una botiga de roba, posem, de roba masculina, anem a dir-li roba masculina, i tu les marques que segurament portarà aquesta botiga en concret, segur que les podràs trobar en grans superfícies o en centres comercials grans, val? El que passa és que tu aniràs així, i si el ve gran, el ve més llarg, t'ho ajusta, t'ho reajusta, si té que estar una hora provant la roba, si té que estar, si tu t'ho vols provar a casa amb les teves sabates, t'ho podràs provar, no comprar i provar, no, emportar-te-ho a casa, ho proves en la teua jaqueta, t'ho proves en les teues sabates, podràs tornar l'endemà, podràs tornar a provar inclús en les teues sabates que has portat de casa a la meva botiga, podrà vindre ta mare, ta tia, la teua parella, qui siga, a veure com el va, si no el va, si això, si allò... Que tot això, temps que estàs dedicant a una sola venda, que evidentment a ninguna de les grans superfícies pot passar, perquè seria, per a ells és inviable dedicar temps a aquesta venda. Aquest és el valor que aquest tipus de botiga hauria de reflectir a les xarxes socials. És a dir, posem, si ve molta gent que està treballant o estudiant a València, Barcelona, Múrcia, Sevilla, no? Que molts de pego sempre hem de eixir del poble per a continuar els estudis, inclús el treball. Però què tenim? Que quan tornem a pego, el dissabte de matí, posem un dissabte de matí, un divendres de vespre, com estàs relaxat i no tens treball, doncs, ai, doncs mira, tinc una boda o tinc un event, aniria a mirar a veure si em compraria el tratge. Doncs, clar, eixe pensament de dir, vaig a veure el tratge, vaig a mirar-me-ho així, a veure si trobo alguna cosa. Ara, arribes allí i el dediquen tot el temps del món i tu t'ho pots provar en tranquil·litat, això és un valor molt... Això és el que s'ha de reforçar per a que la gent, sobretot quan ve a pego, diga, no és que m'avellix comprar a pego, perquè és una compra, és igual que està la slow food i la fast food, pues està la slow shop. No, és una compra més relaxada, és una compra de marques que sempre tindran una certa qualitat i uns certs estàndards també, que no oblidem que solen complir normalment les marques que portem en general, quasi tots els negocis de pego, solen complir uns estàndards de qualitat i de preu just i de preu també a productor, etc, etc.
1: La cadena.
0: La cadena, exacte, que tot suma, clar.
1: Efectivament, tot suma.
0: Tot suma. Jo pense que aquest és el valor que s'hauria de reflexar i que s'hauria de... i que s'ha de fortaleixer a nivell de poble i a nivell de comerç, inclús a l'associació de comerciants. És més això que el millor, pues, presentar cada producte que tens a la botiga.
1: Al web de la Potingues trobem que aposta per crear experiències inoblidables, no? A partir de la celebració de la riquesa, en este cas, de la cultura vinícola que estàvem explicant. Què consideres que aporten les experiències i per què creus que cada vegada més gent opta per regalar-les o simplement per viure-les en pròpia persona, en car pròpia?
0: Per desgràcia, anem tots super de pressa, tenim estrès, no dediquem temps a nosaltres mateixa i de vegades pues, se'ns oblida pues, el més essencial, que és disfrutar, no? Perquè si no estàs content, no disfrutes, no desconnectes, pues, sembla que sempre estem com a rígids, no? Les experiències el que fan és transformar un producte que en principi s'associa al, anem a dir-ho així, a una cosa gourmet, luxe, en un sentiment, no? Jo penso que els productes, per exemple, de la meva botiga, no són, evidentment, per a gastar al dia a dia, perquè són productes, pues sí, més premium, però no m'agrada que s'encaixin, o no estic a favor de que s'encaixin en productes inalcançables o productes cars. Per què? Perquè aquest tipus de producte unit a una experiència de passejar amb carro, per exemple, per la Marjal, el que fa és que tingues i que tingues un sentiment de tranquil·litat i de disfrute que no té preu. Vull dir que a fi i al cap el que estàs és deleitant la teua ment, el teu paladar, disfrutant en la parella o en la persona que tu has decidit que estiga compartint aquesta experiència amb tu. I al final, quantes vegades dius que bona li vaig ser la paella aquell dia, per exemple, o que bo que estava el formatge que vam provar de no sé què, o que bo que estava, al final recordes molt, o que el records del menjar i de la beguda es queden en el pensament i són sensacions que per sort també pots repetir cada vegada que disfrutes aquest producte. Llavors és una, la gent busca aquest moment de gaudir i de dir vaig a dedicar-me per a mi, perquè per desgràcia anem molt de pressa i no tens temps moltes vegades de disfrutar res del que estan posant per davant.
1: Mm-hmm. És comparar, no? I dir estic ací i
0: exacte,
1: ara.
0: Exacte. Mm-hmm.
1: Fa un temps enrere, la Pottinger's va, en certa manera, també va apostar per les Bad Girls Night.
0: Sí.
1: Es feien els dijous, quan més o menys començava a fer-se fosc, convidaves a pegolines que parlaren del sector que coneixien en un format entrevista, en un ambient informal. Com va néixer aquesta idea? I per què està com pausada o si té, en certa manera, una oportunitat de reviure?
0: Mira, de fet, em fa fins i tot ràbia haver-ho pausat perquè hem tingut molta feina, no he pogut... Mm-hmm.
1: Això que parlaves abans,
0: abans
1: no? És que anem...
0: Anem de massa coses.
1: Massa trotinats.
0: Però sí que tinc una selecció ja de dones... que ja m'han confirmat que poden vindre i tindria la programació... O sigui, vaig a reiniciar-ho segur, segur, perquè la idea va néixer un poc, pues com tot, un poc així de forma orgànica, per dir-ho d'alguna manera.
1: Pluja d'idees de tant en tant.
0: Sí, el cap no para. Sí que és veritat que vaig detectar que en el món del vi, pel que parlàvem abans, moltes dones que fan vi... Pues no alcancen la repercussió que haurien de tindre i farà com a 3 o 4 anys em van convidar a la festa del vi, bueno, anàvem cada any a la festa del vi de Falset, d'allí de Priorat, i hi havia una cata especial, que era, parlava sols de cellers i de vins fet per dones. En aquell moment hi hauria 5 o 6 cellers que es presentaven aquest dia. Cada celler pues, presentava 2 o 3 referències que havien treballat elles, tant com a enòlogues, tant com a agricultores o com a directores del celler. Vull dir, estava tot relacionat. Em va agradar molt la idea la vaig trobar xulíssima. I després vaig dir, val, però és que com així no hi ha productores de vi, que em perdoni si n'hi ha alguna propet, vull dir, perquè no n'hi ha tant de ventall com a poder haver al Priorat, que hi ha moltíssima producció, dic, doncs vaig a enllaçar i a presentar cada dijous, un dijous al mes, una dona que hagi tingut alguna repercussió o que pugui seguir o servir com a exemple al resto de societat per el seu propi caràcter. No és precis que hagi sigut presidenta d'una empresa multinacional, no? Vull dir que tinga, que pugui ser com un exemple a seguir, i aquest mateix dijous aprofitarem per a iniciar i presentar un vi fet per una dona, per donar-li visibilitat a este celler. O sigui, era com una partida doble. Presentàvem el celler i presentàvem a l'entrevistada, en este cas, per a una mini entrevista informal i per a que posara en relleu pues, els seus esforços o els seus mèrits.
1: O sigui, que és un pla de futur.
0: Sí, tinc ahir 2 o 3 dones ja confirmades, falta veure els mesos que anem a posar, i de fet també és evident que al poble cada vegada ve més gent de fora del poble a viure, i també m'agradaria portar alguna referència externa, bueno, no anem a dir externa, anem a dir nova pegolina, que puga també pues, expressar-se i presentar pues, la seva trajectòria professional. Hi ha coset, estem ahí, vos avisaré quan ho tinga reiniciat.
1: Molt bé. Les amenaces externes al comerç local, al comerç de proximitat, són múltiples. ens poden vindre al cap fàcilment els centres comercials, les plataformes de venda en línia, però des de Pego, d'una manera individual i també col·lectiva, es fa un gran esforç per mantindre un teixit comercial viu, fort, actiu, implicat. Quines són les principals amenaces vistes des de dins? Com les afrontes com a autònoma i també com a màxima representant de l'Associació de Comerciants i Professionals de Pego?
0: Jo diria que les amenaces, hi ha diferents tipus d'amenaces. La primera són, evidentment, competir en el comerç online i competir en grans superfícies per la comoditat, entre cometes, que suposa, pues, a la majoria d'usuaris anar a comprar a una gran superfície. Després tenim també una, això com a autocrítica, tenim un problema d'horaris. Jo pense que els horaris de les botigues actuals a nivell local s'haurien d'unificar i s'haurien d'actualitzar. Què significa això? Pues, s'hauria de fer una anàlisi des de l'associació per veure quan hi ha més vendes en general i quan hi ha més afluència de gent i analitzar si realment les hores que tenim obert el negoci són rentables o s'hauria de fer un canvi perquè la gent tinga més fàcil l'accés a la botiga. Hi ha vegades pues, que igual tancant a la una pues, igual no és el més adient per la gent que treballa fins a les tres. I obrir a les 5. És que pense que estem a cavall entre la conciliació familiar de l'escola i les feines, els horaris laborals, més els horaris de les botigues, no afavoreixen el consum local. Està clar que no és, la solució no és que tots canviem l'horari i l'adequem al mateix temps, que seria un pas, això és un pas de la solució general. S'hauria d'analitzar per això, la gran majoria d'horaris laborals de gent d'oficines, gent que també té tallers o altres tipus de negoci, quan necessiten tindre accés a les botigues. Llavors, això és una amenaça, l'actualització seria una altra amenaça. Està clar, no anem a tirar tota la culpa a factors externs, o sigui, també hi ha factors interns propis que tenim que actualitzar. I per últim, jo diria que avui en dia ser autònom és un gasto molt gran sense tindre ningun tipus de feedback, no? O sigui, vull dir...
1: Com de contrapartida,
0: no? Exacte, exacte. És un risc. Si estàs malalt i has d'agafar una baixa, l'ingrés que vas a obtindre no el serveix ni per a pagar el lloguer, perquè d'aquest mateix ingrés has de pagar la lletra de l'autònom més gastos, no pots assumir-ho. Llavors, clar, això produeix un desgaste a la persona i al personal en general que desmotiva. Llavors, la desmotivació seria la tercera amenaça i la falta de... No vaig a dir de financiació a nivell de subvencions, perquè sí que hi ha coses, sinó el sentir-se un poc acollit i segur a l'hora de poder fer certs moviments, perquè què passa? Quan no pots permetre't això, doncs no fas l'altre, no invertim, que és el que estàvem parlant al principi, no invertis perquè tinc por al risc que tinc que assumir, i clar, això és un cercle que el limita. I això és una amenaça.
1: El 2020 va ser elegida presidenta de l'Associació de Comerciants i Professionals de Pego. Ja van quasi 6 anys, perquè al final del 2020. Què et va portar a assumir la presidència? Què suposa per a tu? I també, doncs, no sé si presenta a dia d'avui reptes que et planteges de cara a futur, si vas a continuar o no, o aquestes coses, no sé, com les pacteu?
0: De fet, enguany hem de fer altra volta junt, o sigui, s'ha de presentar una junta nova i eleccions, per dir-ho així, de la presidència de la junta. El 2020 hi havia molta necessitat de fer coses noves, de moure un poc el que era l'associació.
1: Perquè estàvem en plena pandèmia.
0: Exacte, no? Exacte. La junta que teníem era molt... va ser molt fàcil treballar en la junta que hi havia en aquell moment i teníem moltes ganes de lluitar i de treure el comerç avant perquè, clar, estàvem estancats en tot, igual que la resta de comerços en altres localitats. Hi havia que fer molta publicitat, hi havia que moure's ràpid i jo en aquell moment ho podia fer. Tenia molta energia i també tenia, per dir-ho així, anem a dir-la, un poquet d'experiència en el sector perquè havia estat molt de temps fora de Pego i havia vist moltes coses noves i pues, creiem que podia funcionar a nivell d'aportar idees i de moure ràpid i d'agilitzar un poc. Tenia mm-hmm. falta d'agilitzar i d'actualitzar algunes coses. Després van seguir, la Junta ha anat canviant alguns càrrecs de la Junta, però pràcticament han pogut continuar fins a dia d'avui. Els reptes més grans són augmentar els membres de l'associació, mm-hmm. que cada vegada anem a més, poder mantenir les coses actualitzades, per exemple, moltes dades que tenim s'han d'actualitzar, les promocions que fem tots els anys i campanyes també s'han de treballar pues, amb els especialistes, les subvencions que demanem juntament amb el CREAMA i amb l'Ajuntament s'han de renovar, s'han de mirar, s'ha de justificar. Això són coses que de vegades pues, tant socis o gent que està fora no entén perquè igual pues, arribes a cancel·lar una fira o arribes a... o enguany pues, proposes, no fas les mateixes propostes que l'any anterior. Tot això té un perquè, no són decisions que es prenen a la
1: lleugera.
0: Exacte.
1: Uh-huh. I la relació amb les administracions, sobretot amb la local, són necessàries perquè el comerç de proximitat isca reforçat i alhora també el poble on es desenvolupa, on s'ubica. En aquest cas és fluida la relació entre l'Ajuntament a través de les regidories principalment de comerç, promoció econòmica i de CREAMA amb l'associació?
0: Jo sempre dic que l'aliança dels tres uh-huh. és bàsica. Si no tens aliança no pots créixer, però és que a més no pots créixer tu, no podrà créixer tampoc vull dir, a nivell de reconeixement ni l'Ajuntament ni el CREAMA. Si no tenim una aliança entre les tres entitats és impossible poder seguir avant. Per què? Perquè aquesta aliança és el que ens fa forts i el que fa ens dona visibilitat. I la visibilitat i la idiosincràsia del poble s'ha de fer des d'un plantejament únic, no podem anar cadascú uh-huh. defendent un tipus de comerç i defendent un tipus de poble. Si volem tindre un tipus de poble en una identitat concreta, s'ha de treballar juntament entre les tres entitats. Jo fa temps vam anar a parlar a... no recordo, pensé que era l'aniversari del CREAMA, bueno, ens van convidar, i que allí hi havia representants dels CREAMES i alcaldes de diferents pobles de la Marina Alta que conformen el CREAMA. I van parlar i molts alcaldes i tècnics del CREAMA em van vindre a dir-me que, clar, a ells es costava arribar a un acord per qüestions de política, de color polític o
1: ideològic,
0: exacte. I a mi això em sembla tan absurd perquè a nivell ideològic tu no pots lluitar contra això. Això és un altre tema. Uh-huh. Això és un poble i el que anem és a sumar entre tots i a construir una identitat que tinga potència i que ens resulti a tots. Això és riquesa per al poble. Uh-huh. Llavors s'ha de deixar a banda. I això jo penso que un president o una junta d'una associació ho ha de tindre molt clar. Que no ha de deixar de banda o ha de deixar de cooperar en un govern o en un CREAMA, per exemple, per no tindre afinitat a més d'això, que bueno, en aquest cas nosaltres tenim una relació molt fluida tant en l'Ajuntament com en Creama, i això pues, ens potència i ens dona força inclús a l'hora de representar Pego fora de l'associació de Pego de comerciants fora de,
1: del municipi,
0: exacte.
1: Ja pràcticament per acabar, quines han estat les teues referents, canviant totalment de qüestió, quines dones t'han inspirat, Diana?
0: Buah.
1: Dos o tres, va.
0: Bueno, ma mare la primera. Això, la ma mare la primera, però la primeríssima, va. No vaig a deixar-la a l'última, perquè ma mare la primera. Ma mare ha sigut una dona emprenedora també, treballadora com ella soles. No li feia falta mai ningú, tot i que mon pare és una persona adorable i ha estat sempre recolzant a ma mare, però jo trobo que ma mare ha sigut una dona molt forta, molt atrevida, que quan ningú o poca gent se anava a Barcelona a veure ja Llongueras, famoses Llongueras de Barcelona, ella ja se anava a Barcelona a veure les fires de perruqueria i sempre buscava innovar dins del seu sector, i per suposar, ma mare ha sigut un exemple que l'ha tingut des de casa, de que tu pots, no fa falta ningú, i eres capaç, sobretot eres capaç de ser capaç d'arribar a fer. Després sí que vaig tindre un referent a una de les empreses que vaig treballar, que va ser a nivell empresarial, em va ensenyar molt. Era una dona que havia estudiat també protocol institucional, igual que vaig fer jo després de filologia, ella havia estudiat protocol empresarial institucional, i em va servir molt com a exemple per a racionalitzar tot el que jo sentia, perquè a vegades és difícil posar els peus a terra i veure el que realment vols, no? I després tenim una amiga que es diu Sílvia Alsina, que també m'agradaria posar-la en relleu. El dic persones de peu per no posar-te, jo no sé. Persones més influències...
1: No, però està bé, també.
0: Ella ha sigut portada de la Forbes, vull dir, és una empresària molt forta al sector, sobretot en Barcelona. I és una persona molt amable, mai ha perdut l'amabilitat, la humanitat, el saber comportar-se, és supergenerosa. No, i és una persona que jo, quan he estat amb ella i quan la veig com un referent a l'hora de ser, de tindre potència, no? De ser una dona potent, i no perdre la part femenina i la part humana. I penso que és un referent molt, molt bo. Si no la coneixeu, busqueu i ja sabreu qui és.
1: Sílvia Alsina, molt bé. I què en penses del projecte de les Sorts Púrpures de la revista?
0: Penso que és un projecte que ha de continuar. És un projecte que ha de continuar, sobretot perquè el teixit empresarial de Pego està fet majoritàriament per dones. Quasi tots els comerços que tenim al capdavant estan dones, quasi tots els restaurants que tenim al capdavant estan o estaven dones, moltes empreses grans tenien al capdavant o a la junta central dones, i per tant és necessari que es posen relleu, és necessari que continuï, i també es dona un punt de modernitat al poble, que pensa que per a la gent que arriba nova, pues, també és com a trencar un poc el concepte que tenen de poble menut i de poble tradicional, no? I tot que li dona un punt de modernitat que caracteritza el caràcter de Pego, també.
1: Doncs, Diana, no tenim temps per a més. Ho hem de deixar així. Però moltíssimes gràcies per haver estat...
0: Gràcies a vosaltres.
1: Bueno, haver pogut conèixer un poc més, no? De la teua trajectòria i de que has deixat clar, no?, que hi ha encara molt de camí per recórrer, i això és important. Et seguirem.
0: Gràcies.
1: Gràcies. Adéu.

0: cambiar.
1: El amor es una construcción.

simples o compostes. Algunes continuen vives, les altres ja nasqueren mortes. És un camí minat de reptes, la vida és un castell de cartes. Nosaltres som els arquitectes. Tu sempre estàs per connectar-me quan em desconnecte. Moltes portes tancades i poques obertes. Dir-te que no puc viure sense els teus defectes, que vull estar al teu costat quan et despertes.

quin fred fa, quin fred fa, quin fred fa, quin fred fa.

mirades innocents. Caus, caus, caus, van de mi. Caus, caus, caus, amb mi. Caus, caus, caus, van de mi. Caus, caus, caus.

0: Conta una llegenda que hi ha una cova molt fonda, on passen coses curioses cada vegada que els seus habitants es reuneixen. Prepareu-vos per descobrir la cova dels grills.
1: El lloc on la tertúlia encén les idees i el teatre radiofònic les fa volar. La cova dels grills. Entra si t'atrevisses.
2: Un programa de Ràdio Pego els dimecres a les 9 de la nit i a la web quan tu

amb els peus a terra i les mans alçades. Observar-se a dintre, des de fora, i mirar a fora, des de dintre. Connectar-se per a actuar i desconnectar-se per a somiar. 107.8.

Vivim envoltats de soroll, però hi ha moments per parar, respirar i escoltar amb calma. Moments per descobrir històries contades des de la sinceritat i el cor. Entre nosaltres volem teixir un fil que uneix persones, records i emocions. Un espai amb entrevistes de tu a tu, properes, sinceres i plenes de veritat. Cada dimarts a les 8 de la vesprada en Ràdio Pego, en la 107.8 de la FM. Repetició els divendres a les 7 del matí. I sempre disponible en radiopego.com i en Spotify, entre nosaltres, /podcast. Entre nosaltres, amb Xavi Aparici, la teva companyia setmanal.

0: Ràdio Pego, som la teua veu. Escolta'ns també des del nostre lloc web www.radiopego.com.
1: Si el que t'agrada és la bona música, 107.8.
2: Si el que busques són continguts locals, si necessites conèixer la informació més pròxima, si et cal escoltar la música més actual, escolta la xarxa d'emissores municipals valencianes. Som la ràdio de casa, xarxa d'emissores municipals valencianes.
3: Bons continguts.
4: Informació més pròxima.
3: Nous horitzons musicals.
4: Xarxa d'emissores municipals valencianes.
3: La ràdio de proximitat.
4: La ràdio de casa.

Ahir, justament ahir, però de l'any 1499, a un pas d'entrar en el segle XVI, es va substanciar la fundació de la Universitat de València Estudi General, la més antiga del País Valencià, i una de les més importants i de més llarga tradició del conjunt de les terres peninsulars. La seva història es troba a l'edifici de la Nau, al barri de la Xeria, del centre històric de la ciutat de València. Actualment l'edifici està destinat a centre cultural de la mateixa universitat, que ara s'organitza al voltant de 4 campus universitaris principals, 2 d'ells situats a la ciutat, al campus de Blasco Ibáñez i de Tarongers, i un a l'àrea metropolitana, al campus de Burjassot Paterna. Finalment hi ha un quart, a la capital de la Vall d'Albalda, d'Albaida, al campus d'Ontinyent. A més, compta amb diverses extensions, delegacions i centres adscrits, com ara Gandia. La Universitat de València compta, a més, amb emplaçaments com el Jardí Botànic o el Palau de Cerveró, on es donen cita sovint congressos, trobades i exposicions diverses. La primera cita musical, ja que parlem de cites, ens la posarà avui l'Orfeó Universitari i acompanyada de l'Orquestra Filarmònica d'aquesta mateixa institució educativa, que ens interpreta el conegudíssim himne universitari Gaudeamus Igitur.

Com que fa més de 525 anys que va estar fundada aquesta Universitat Valenciana, s'ha de dir que la Universitat de València se situa entre les quatre més destacades d'Espanya en el camp de la recerca, el desenvolupament i la investigació, amb 18 instituts universitaris d'investigació, 3 d'ells centres mixtos amb el Consell Superior d'Investigacions Científiques. I és de destacar, igualment, el Parc Científic de la Universitat de València, en el qual se situen grups d'investigació juntament amb el viver d'empreses de base tecnològica i empreses spin-off de la mateixa universitat i altres externes. És reconeguda com una de les universitats peninsulars més capdavanteres en l'àmbit investigador. I com que ens trobem enfarinats amb la seva orquestra filarmònica, escoltarem tot seguit la dansa del Moliner, de l'obra El capell de tres puntes, de Manuel de Falla.

Mira, ens hem posat a pastar la farina i encara no hem saludat i portem uns quants minuts del programa, així que abans de fer cap altra passa, saludem les persones que han decidit escoltar aquest programa 165 de la sèrie que enumera la segona etapa de 4 en un taxi, nascuda el mes de setembre de l'any 2021 als estudis d'Aldaia Ràdio, en tornar a nàixer aquesta emissora després d'una legislatura en silenci, propiciada per la manca de sensibilitat del Partit Conservador, el Partit Popular, en arribar a l'alcaldia d'aquest municipi de l'Horta. Tot seguit, i en música clàssica sol passar aquestes coses, que no n'hi ha dos sense tres, doncs tot seguit escoltem un altre fragment interpretat per l'Orquestra Filarmònica de la Universitat de València, Estudi General, dirigida en aquesta ocasió per l'alcàsserí Cristóbal Soler.

Feta aquesta introducció, tan universitària a ella, advertim que el programa d'avui disposarà d'un format un poc diferent, ja que vam assistir recentment a la presentació del llibre que porta el títol Singapur, bastit per l'escriptor Alfons Cervera.

L'acte de presentació viscut a la Sala Benaduf de l'edifici del Patronato de la Vila del Villar, actualment Villar de l'Arzobispo, l'autor explicava que aquesta novel·la no conta la memòria d'aquelles que havien perdut la guerra i la veu per a explicar-la. Per tal i com assegura Jean Cassou, intel·lectual i membre de la resistència francesa contra el nazisme, obrim cometes, estem fets de memòria i és per això que totes les novel·les d'Alfons Cervera, vulga que no, estan fetes amb retalls de memòria. Per tant, són novel·les de la memòria. De fet, aquesta que, de la qual parlem, també ho és, com les anteriors.

s'aprecia com el futur mai no estarà del seu cantó, del seu costat, i protagonitzen derrotes eternes, tot i que hi ha d'ells que no claudiquen mai. Segurament igual que l'autor. I és per això que, en acabant la seva lectura, s'observa com l'autor no pensa formar part de cap rendició. De cap.

0: Com hem comentat, el programa 4 en un taxi va estar en l'acte de presentació fet a la Vila del Villar, comarca de la Serrania, i van mantenir aquesta entrevista amb l'autor.
1: Ja m'hi vaig plantejar en l'any 87 que algun dia hauria d'acabar aquesta novel·la. Jo vaig començar a escriure-la en l'any 87, vaig escriure uns quantes fulls, no?, i després ja que eren altres novel·les, molts articles, moltes conferències, molts viatges, i sempre anava deixant-la, no? I el que vaig fer sempre llegir-la. Mai vaig deixar de llegir els fulls que tenia escrits de Singapur. I és una cosa estranya, no?, perquè jo les deixo ahí i ja està, no? Però no, aquesta història jo no volia perdre tot allò que podríem dir el ritme, la musiqueta interior, no? M'agradava molt i no parava de rellegir constantment en aquests 40 anys, no? I la idea ja va ser eixa, que eixe relat titulat Rata algun dia seria una novel·la. Que he tardat 40 anys i que la vaig començar en l'estiu del 87 i l'he acabat en l'estiu del 2025. Sí, ha sigut una escriptora absolutament joiosa, no?
2: Per què necessites tant macerar els teus treballs?

Bé, és cert que és deveres, no? Però fixa't fins a quins nivells. Ja no només als nivells de construir una història, no? De tancar-la bé, de que sigui el més coherent possible en tot, no? Allò que diguem la construcció del relat, no? Sinó també és una neura que tinc, no? D'una certa pulcritud, no? La meva escriptura és molt caòtica. Molt caòtica, però després n'hi ha un treball d'ordenació del caos molt fort. Tot ha de tindre sentit. Jo he dit moltes voltes que possiblement el treball més dur d'escriptura és la reescriptura, quan he de reorganitzar tot allò tan caòtic que he escrit. Però fixa't, això també ho trasllada a un altre nivell, és el nivell de, com, no sé, la paraula no sé quina seria, però seria la pulcritud en què jo presento els meus treballs, no? Comentava en la presentació que possiblement aquesta novel·la tinga 29 versions, però 29 versions van des de canviar una coma a eliminar una frase o augmentar-ne en una altra, no? Però també a l'hora d'enviar a l'editorial el text, no? Ho diu l'editora Elisa Núria, que és la que s'encarrega en l'editorial de maquetar, de treball, de fer els treballs, no? Miguel i Elisa són la meva família, ja 40 anys publicant en ells, no? Pues Elisa diu que és un goig rebre els meus textos per lo net que estan, no? Lo cuidats que estan, que pràcticament no ha de fer res, només que posar-ho dins de la maqueta de la novel·la i ja està, no? I això és una neura meua, la pulcritud, no? El que no estiga en les menys errades possibles, no? De tipografia, me refereix, no? O sigui, la neura arriba no només a l'hora d'estructurar, de construir una història, el relat, sinó a l'hora de la tipografia, de que estiga net el text, no?

0: S'ha de dir que totes les novel·les d'Alfons Cervera solen tenir una gran repercussió pública i acadèmica, no sols al País Valencià, sinó també a França, Alemanya i altres països europeus, i fins i tot als Estats Units d'Amèrica. Però tornem a l'entrevista que vam aconseguir en exclusiva per al programa 4 en un taxi, la data de presentació de Singapur a l'edifici del Patronat del Villar, recentment remodelat per l'obra social de la Caixa Rural d'aquest poble de la Serrania.
1: És Singapur una teua partitura vital?
2: Sí, perquè a més lo que m'agrada comentar de Singapur és que és un ahí reunís també una idea que sempre em va pel cap, no? I és la història com te comentava dels llocs i dels personatges, gent que se va quedant en el nostre camí, llocs que s'han quedat en el nostre camí, per què passen els quioscos de premsa que han desaparegut, on venien les novel·les de l'Oest, les de l'FBI, les de ciència-ficció, què passa en els cinemes, els cines han desaparegut, les sales de cine han desaparegut, no? Pobles en què havia tres, quatre cines, ara no n'hi ha cap, no? Per tant, jo crec que en esta novel·la, d'alguna manera, el que he volgut fer és una espècie de catàleg de llocs que ja no hi són, no? I crec que al final ho he aconseguit, vull dir que està clar que els barris han desaparegut, s'han gentrificat, no? Tots assistim ara cada dia com els barris estan desapareixent, no? Els llocs, com dic, i sobretot aquestes persones que s'han quedat en el camí, no? Aleshores, clar, és un catàleg d'espais i de gent, per cert, no gens turístics, clar.

0: Una última qüestió, Alfons. M'ha sobtat veure en l'estructura del llibre dos epílegs que estan al principi, dos grans blocs, la frontera i el futur, 25 situacions diferents amb noms, no amb cognoms, i un pròleg al final.
1: Sí, té sentit. A banda, pot ser alguna gent entenga com una espècie de butat, no? de provocació. No, en mi mai, ni en les històries que conten ni com contar-les, no? Hi ha cap provocació, conta històries i ja està. No? Aleshores, en aquest cas, alguna gent m'ho ha dit, no? Com tu comentes, no? No comença en un pròleg, com seria l'habitual, no? Comença en un epíleg, continua en un epíleg, no? I acaba en un pròleg, no? Però té sentit, per què? Perquè, i és coherent, esta, no és una butat, per què? Perquè m'agrada molt Eliot, el poeta, no? I té una frase exactament, no la recorde, però més o menys el que vol dir, no? Ell diu que ell concretament diu que tot el final ja està en el principi que provoca este final, no? Que el final i el principi en realitat ja estan previstos, és una mateixa cosa, no? Pues bé, jo volia començar per el final, i de fet no és casual que passi epíleg, no? Perquè com acaba el primer epíleg, ara empiezan a llegar los recuerdos. És a dir, ara empieza la novel·la, tornem arrere. És a dir, l'epíleg és el final de la novel·la, i el pròleg és el final també de la novel·la, no? Per tant, el primer capítol, que és l'epíleg, i l'últim capítol, que és el pròleg, era allò que deia Eliot, todo final viene del mismo principio que lo provoca. Ho tinc en castellà perquè els versos se me quedaran en castellà.
2: S'ha de dir, però, que una interessant novetat d'aquesta novel·la de l'Alfons Cervera és que inclou la banda sonora del conjunt dels personatges d'aquesta història tan polièdrica. I és per això que cloguem l'entrevista d'avui, tot i escoltant Otis Redding amb el seu tema T'he estat estimant massa temps.

Si s'acaba d'incorporar ara mateix al programa, ha de saber que es troba escoltant 4 en un taxi, el magazín vestit des del Dalla Ràdio, per al conjunt de la xarxa d'emissores municipals valencianes que procura fer una mirada diferent des d'aquesta part de la finestra. Aprofitem que el 30 d'abril es troba subratllat al calendari cívic com el Dia Mundial del Jazz per escoltar Perico Sanbeat amb el seu tema Tríptic, que sona d'aquesta manera.

El Dia Internacional del Jazz serveix per a conscienciar el públic en general sobre les virtuts de la música jazz com a eina educativa i com a motor de la pau, la unitat, el diàleg i el reforç de la cooperació entre els pobles. Se celebra a tot el món des de l'any 2012 amb concerts i activitats educatives. Reuneix comunitats locals, escoles, artistes, historiadors, acadèmics i fans del jazz de tot el món per a celebrar i aprendre sobre l'art del jazz, les seues arrels, el seu futur i el seu impacte. Tot seguit escoltem Chimo Tebar amb el seu tema Omics Blues.

Completem aquesta primera hora del programa, tot i fent un repàs a les dates i fets d'aquesta setmana. I ho fem des del primer dia de maig, és el Dia Internacional del Treball. L'any 2004 se celebrà a la seu de la presidència d'Irlanda, a Dublín, l'acte oficial d'ampliació de la Unió Europea, que des d'aleshores comptava amb 10 nous estats membres: Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Hongria, Letònia, Lituània, Malta, Polònia, República Txeca i Xipre. Un fet aquest que va influir en l'economia valenciana en particular.

El dia 2 de maig és el Dia Mundial contra l'Assetjament Escolar i el Dia Mundial contra l'Asma. L'any 2007 va créixer el nombre d'espècies en perill d'extinció a 17.119. Aquesta xifra representava un increment del 46% en només 6 anys. Les Illes Balears ocupen un lloc destacat en la llista roja d'espècies amenaçades. El 3 de maig és el Dia Mundial de la Llibertat de Premsa. L'any 2016, Felip VI signà per primera vegada la convocatòria de repetició d'eleccions generals des que es va instaurar la democràcia per incapacitat de formar govern.

El 4 de maig és el Dia Internacional del Combatent contra els Incendis Forestals. L'any 2004, el Fons Monetari Internacional elegia l'advocat, economista i polític espanyol Rodrigo Rato nou director d'aquest organisme en substitució de l'alemany Hans Kühler. I el 5 de maig és el Dia Mundial de la Matrona, el Dia Mundial dels Celíacs, el Dia del Patrimoni Mundial Africà i l'aniversari del desmantellament dels camps de concentració. L'any 2007 va haver una manifestació multitudinària de més de 70.000 persones per commemorar el 300 aniversari de la desfeta d'Almansa i en defensa del País Valencià.

incloguem aquesta passejada per les dates i feix de la setmana. Setmana atípica, ja ho saben els nostres oïdors i oïdores habituals, en el dia 6 de maig. L'any 2013, el Tribunal Superior de Justícia Valencià es pronunciava sobre la llengua i estimava parcialment un recurs de la Universitat Jaume I de Castelló contra el decret de la Generalitat Valenciana del 2010, pel qual s'excloïen les expressions acadèmicament llengua catalana, àmbit lingüístic català i País Valencià. El Tribunal Superior de Justícia va aprovar les dues primeres i va desestimar la tercera. L'any 2000, Lluís Llach estrenava la plaça de Bous de València, la cantata Germanies 2007, una obra dedicada als països catalans que va compondre a partir de textos de Miquel Martí Pol. Hores abans es va celebrar la primera trobada de regidors i regidores dels Països Catalans al Paraninf de la Universitat de València.

Hola, què tal? Així estem una vegada més amb una tradició de Seré el teu mirall. Heu sintonitzat l'espai de 4 en un taxi dins de la programació de la xarxa d'emissores municipals valencianes i passarem junts els pròxims 60 minuts amb una playlist de versions que espere siguin del vostre grat. Us parla Fermí Larrondo i us proposo escoltar una desena de covers en els quals sonarà un variat repertori que mesclarà ska, folk, pop-rock, bluegrass, cha-cha-cha o cabaret amb temes que recorreran unes quantes dècades de música. Jo dubte que, com diu el refrany, el temps siga or, però sí sé que és una cosa que mai ens sobra. Així que deixem errar les presentacions i anem al gra amb la primera versió que avui us ofereix, Seré el teu mirall. Forty Thieves es vanen de ser una de les bandes d'origen irlandès més volgudes de tot l'àrea metropolitana de Washington, D.C. Assidus dels millors pubs cèltics de la ciutat, també solen ser convidats habituals en els escenaris dels festivals que durant la primavera i l'estiu es succeeixen al voltant de la capital nord-americana. L'excel·lent joc de veus que aconsegueixen els seus dos principals vocalistes, Charlie McNamara i Melanie Caudron, combinen perfectament amb la cruesa de la guitarra de Dave Dresser i amb els ressons gaèlics que imprimeix el violí de Randy Latimer, que ajuda elegantment a aconseguir un so pròxim al d'una banda de bar, encara que prou més professional i sofisticada. Escoltarem Forty Thieves amb el cover d'una cançó que els ve com a anell al dit. Es tracta de The Hole of the Moon, un dels èxits més populars de Waterboys, el grup liderat per Mike Scott, que des de mitjan dècada de 1980 sempre ha comptat amb un considerable nombre de seguidors a Espanya i sobretot per aquestes terres.

Sorry Seems to Be the Hardest Word, que és una cançó escrita pel duo artístic format pel músic i intèrpret Elton John i el compositor Bernie Taupin. El tema va veure la llum en 1976 en llançar-se com a un senzill extret de l'11è àlbum del cantant. I es tracta d'una trista i emotiva balada que parla d'una relació amorosa que va a poc destruint-se. Diuen les cròniques que Elton John va començar a compondre la cançó en 1975 i que, al contrari de la majoria dels temes del seu repertori, que solien construir-se a partir de que Bernie Taupin escriguera primer la lletra per a posteriorment afegir-li John la música, que en este cas va ser Elton John qui primer va escriure la melodia i gran part de la lletra per a després Taupin completar-la fins a acabar-la del tot. La cançó va ser tot un èxit a nivell mundial, aconseguint els primers llocs dels charts del Regne Unit, els Estats Units, el Canadà i diversos països europeus, i aconseguint, a més, la certificació de disc d'or en vendes als Estats Units el 25 de gener de 1977. La versió que ara escoltarem és a càrrec de Shannon and Keast, un duo del sud d'Anglaterra especialista en fer versions acústiques de grans peces de la música popular, a les quals solen dotar d'un peculiar toc jazzy que ajuda a ressaltar la qualitat del tema original.

0: Fermín Larrondo. En la xarxa d'emissores municipals valencianes.
1: Esteu escoltant Seré el teu mirall en la sintonia de la xarxa d'emissores municipals valencianes. Sovint s'ha dit que Noia de Porcelana, una cançó publicada per Pau Riba quan només tenia 23 anys, és una obra que supura delicadesa i lirisme. Però la realitat és que sota la dolçor de la seva melodia s'amaga una sàtira bastant amarga d'un amor no correspost. Resulta que aquella noia de porcelana era en realitat una xica de carn i os, companya d'institut de Pau Riba, i de la qual, com el cantant va confessar en una entrevista, estava bastant enamorat en aquells dies. Però la xica en qüestió passava olímpicament d'ell, així que el Riba va decidir canalitzar la seva frustració amb una cançó que explicara el sentiment de rebuig que experimentava. Com la xica es mostrava impassible davant ell, no li feia cap cas i no reaccionava als intents de Pau per atraure la seva atenció, ell la va batejar com a la xica de porcelana i va retratar mitjançant unes ambigües metàfores sobre fredor i fragilitat a aquella persona que feia cas omís a les seues insinuacions. La versió que ara escoltarem és una xicoteta joia que mai s'ha publicat com a tal. La interpreten els dos fills de l'autor, Caim i Pau, i el tema es va gravar en directe i amb so ambient en un set de rodatge per a formar part de la banda sonora de la sèrie La Ruta 2 Eivissa, que es va estrenar en televisió a la fi de la passada tardor.

La Descarga és una agrupació creada en 1986 a Oslo per Sverre Indris Hohner, un famós pianista noruec que va cursar estudis en el Conservatori Cervantes de La Habana i que, a més, és director del projecte Hovedoen Social Club, un sextet que reprèn peces musicals clàssiques de la cultura noruega i les condimenta amb música cubana. La fama de La Descarga es va forjar a començaments dels anys 90, quan el grup va començar a freqüentar les més populars salsoteques noruegues, donant a conèixer els ritmes afrocubans mitjançant un eclèctic repertori en el qual nombrosos hits de la cultura pop eren interpretats en clau de ritmes llatinoamericans i especialment del Carib.

el ritme afrocubà, queda perfectament palesa en esta versió en la qual col·labora el prestigiós percussionista cubà Pepe Espinosa i que en 2008 es va incloure en l'àlbum Xocadèlica, d'homenatge a Prince. Es tracta del famosíssim Kiss, però convertit en una peça del més càlid i potent cha-cha-cha.

0: 4 en un taxi, el programa d'Aldaia Ràdio per a les nits de cada dijous.
1: Il mio canto libero, que és un tema gravat en 1972 per cantautor italià Lucio Battisti, inclòs en el seu àlbum homònim i que avui dia és considerat tot un clàssic de la música lleugera italiana, que sovint s'escolta en discoteques, clubs, ràdios, televisions, malgrat haver transcorregut més de 5 dècades des de la seva publicació. La cançó s'ha traduït a múltiples idiomes com el francès, l'espanyol, l'anglès, el finlandès o l'alemany i ha generat xifres milionàries de vendes durant els seus 54 anys de vida. Un dels covers més interessats d'aquest tema pot ser per la forma com l'ha aconseguit modernitzar sense per això alterar la seva melodia ni el seu característic fraseig, és el publicat pel també italià Good Morning Boy.

pseudònim de Marco Lacampo, reconegut cantautor i ex-líder de la banda de pop electrònic El. Good Morning Boy, que fins a la data porta publicats més de mitja dotzena de treballs des que debutara discogràficament en 2001, va gravar esta magnífica i original versió de Il mio canto libero en 2005 per a formar part d'un disc homenatge a Lucio Battisti per part de nombrosos intèrprets italians publicat amb el títol de Respiriamo liberi.

0: Per a commemorar el 40 aniversari de l'assassinat el 8 de desembre de 1980 de John Lennon, l'emissora de ràdio pública espanyola, Ràdio 3, va celebrar eixe mateix dia del 2020 un macroconcert que va reunir grups i artistes de molts diversos estils per a recordar aquelles quatre dècades sense Lennon. Les cançons tant dels Beatles com de Lennon en solitari que van sonar des de les zones de Ràdio 3 van tindre com a protagonistes noms de la categoria de Kiko Veneno, Ginebras, Niños Mutantes, Arizona Baby, Annie B. Sweet, Jackknife, Litus, Caravana o Los Telepáticos. No obstant això, d'entre tot aquell planter d'excel·lents artistes, va haver-hi un que va destacar molt especialment. El seu nom era Jorge María Martínez García, més conegut com a Jorge Ilegal, músic, compositor i cantant espanyol, líder del grup asturià de rock Ilegales, malauradament mort el 9 de desembre de 2025, precisament un dia després de la data en la qual John Lennon fora assassinat. La cançó triada per Jorge Ilegal per a aquell concert va ser tot un clàssic del repertori de Beatles, I Should Have Known Better, que per moments fusionava amb l'arxiconegut Love Me Do, i que l'ex-líder d'Ilegales portava amb soltesa a un terreny molt pròxim a l'ambient dels cabarets dels anys 20 i 30 del segle passat.
1: Oye, cuando queráis, ¿eh? Ahí va.
2: Venga.

0: l'últim dijous de cada mes, d'11 a 12 de la nit, en la xarxa d'emissores municipals valencianes,
1: I'll be your mirror.
0: Seré el teu mirall.

Esteu escoltant Seré el teu mirall, el programa que l'últim dijous de cada mes ens cedeix quatre en un taxi perquè puguem oferir-vos una bona selecció de versions. I continuem endavant amb esta edició d'avui amb The Infamous String Duster, un quintet de bluegrass progressiu format en 2006 per Chris Pandolfi al banjo, Andy Hall al dobro i el guitarrista Chris Eldridge, els quals prompte es van ajuntar per a arrodonir la formació Jesse Cobb, que es va fer càrrec de la mandolina i el contrabaix, i també el violinista Jeremy Garrett. The Infamous String Dusters han renunciat des dels seus inicis a usar instruments elèctrics, preferint basar el seu so en les qualitats que proporcionen els instruments acústics més tradicionals per aconseguir un so molt característic i bastant complex, però de molt agradable escolta. Malgrat el limitat que pot semblar que només toquen instruments acústics, The Infamous String Dusters s'han atrevit a fer versions d'artistes tan dispars com My Morning Jacket, The Cure, Marvin Gaye, Daft Punk o, com és el cas del cover que escoltarem, els mateixos Pink Floyd, dels quals s'arrisquen a fer una versió en clau de bluegrass psicodèlic d'un dels millors talls de l'àlbum Middle, com és este Fearless, que va publicar en 1971 la banda The Waters i Gilmour.

Down in the Tube Station at Midnight és una cançó de The Jam, concretament el segon senzill que es va extraure del seu tercer àlbum, Almost Gone, llançat a l'octubre de 1978. La cançó, en la línia de molts dels temes més socials i reivindicatius de The Jam, narra la història d'una persona que entra en una estació de metro de Londres a mitjanit per a prendre l'últim tren a casa i mentre trau un bitllet en la màquina expenedora és atacat per una colla que, com diu la lletra, tots fan olor d'alcohol, a presidi i a massa reunions d'ultradreta. Una denúncia de la decadència urbana del Londres dels anys 70 i de la violència de carrer que anticiparia la volta al poder dels conservadors encapçalats per Margaret Thatcher. Els encarregats de versionar este tema de The Jam es diuen The Mew Mews i són un grup de ska soul de Brighton format per 9 integrants que desenvolupa una efectiva fusió de garatge, punk i two-tones, influenciada sobretot pels ritmes dels Specials, The Beat, The Selector o Madness. Així de contundents sonen The Mew Mews en esta versió de Down in the Tube Station at Midnight, en la qual, a més de la preciosa veu de la seva vocalista, Hannah Mowbey, també destaca una sòlida percussió i un molt mesurat ús d'uns genials vents.

0: Està vostè sintonitzant una de les emissores municipals de la xarxa d'emissores municipals valencianes. Ben trobat en la xarxa.
1: Wannabe és una cançó de les britàniques Spice Girls, publicada en 1996 com a primer senzill de l'àlbum debut d'aquell quartet londinenc format Només que perdones. El tema es va convertir en un rotund èxit a nivell mundial i avui dia és una de les cançons que més s'identifiquen amb el so mainstream de mitjan dècada dels 90, amb unes vendes que van superar els 6 milions de còpies. Sabrehead és una banda californiana de rock que va començar la seva carrera amb un estil bastant influït per bandes com ara Fugazi o The Descendants, però a poc va anar derivant cap a altres latituds sonores a força de mesclar pop-punk amb metal-funk per a, finalment, introduir el rap com a part indispensable de la seva música. Al començament de la dècada del 2000, Sabrehead va acompanyar com a teloner a Green Day en una gira per tota Europa, la qual cosa els va servir per a promocionar la seva discografia. No obstant això, on més èxits va aconseguir la banda va ser al Japó, on es van fer amb un parell de discos d'or i on, encara avui, compten amb un considerable nombre de fans. En 2004, Sabrehead van publicar una versió del Wannabe de les Spice Girls que, com és lògic, van portar a un terreny molt menys pop i bastant més pròxim al rapcore amb el qual s'identifiquen.

La Cabra Mecànica va ser un grup de pop rock espanyol format per Miguel Ángel Hernando, alias Lichis, que sempre es va caracteritzar per una trajectòria professional basada en l'eclecticisme i el mestissatge. Des de 1997 i fins a 2010, any en el qual el grup es va acomiadar del seu públic en un concert compartit amb Fito i los Fitipaldis, la Cabra Mecànica va publicar un total de mitja dotzena de discos, 5 d'ells d'estudi i un àlbum en directe que es va llançar en 2003 amb el títol de Ni jaules ni peceres, gravat els dies 25 i 28 de novembre d'aquell any en el Teatre Jacinto Benavente de la localitat madrilenya de Galapagar. Un disc que va incloure bona part de les seues cançons més conegudes i que va comptar amb la participació de diversos artistes convidats, entre ells Ismael Serrano i Javier Ruibal. Després de 12 anys allunyats dels escenaris, al maig de 2022, Lichis va anunciar a través de les xarxes socials el retorn de la Cabra Mecànica per a fer una xicoteta gira que celebrava els 25 anys de la publicació del primer disc del grup. Escoltem ja la Cabra Mecànica interpretant una magnífica versió d'un tema dels sempre sorprenents Defcon 2, titulat Alzheimer, que els de Vigo van traure a la venda en 1995, el mateix any que van començar la seva carrera professional, Lichis i els seus amics.

Ha arribat l'hora d'acomiadar este programa de Seré el teu mirall, que ho fem amb un cover d'un tema signat en 1969, per la qual en aquella època es va considerar la millor banda de blues rock del món. Era un quartet britànic anomenat Blind Faith, o Fe Cega, format per quatre genis del moment. Eric Clapton, a la guitarra, Steve Winwood, que havia abandonat per uns mesos la banda Traffic per a unir-se a aquella aventura i que es va fer càrrec de la veu solista, la guitarra i els teclats, Ginger Baker, a les baquetes, que al costat del mateix Clapton i de Jack Bruce havia format part del grup Cream, i finalment el baixista Rick Gregg, que procedia de Family i que en aquells dies també acompanyava a Winwood en Traffic. La trajectòria professional de Blind Faith va ser tan efímera com elogiada, deixant per a la posteritat un únic àlbum d'estudi homònim amb una col·lecció de cançons insuperables com la titulada Presence of the Lord, amb la qual posem punt i final al programa d'avui. La versió la interpreta Three Doors Down, una banda estadounidenca de rock alternatiu fundada a Mississippi en 1996, que quatre anys després va guanyar fama internacional amb el seu àlbum de debut, The Better Life, amb el qual van aconseguir 6 discos de platí per les seues vendes als Estats Units d'Amèrica. Us deixem amb Three Doors Down, secundats per les superbes veus de la coral Soul's Children of Chicago i este cover de primeríssima categoria de Prison of the Lord, una autèntica joia carregada d'èpica que van signar els exquisits Blind Faith. Ja sabeu que en un parell de setmanes Seré el teu mirall tornarà al dial de la xarxa d'emissores municipals valencianes per a oferir-vos més i més versions. Així que no falteu a la cita. Adeu i passeu-ho molt bé.

Doncs nosaltres marxem, vist el rellotge, l'hora que té, és hora de plegar. Gràcies per la seva amabilitat i atenció. Tornarem a estar en la seva emissora de capçalera la setmana vinent, sense anar més junts. Vinga, adeu, que vagi bé la setmana, eh?

0: ens acostem a altres pobles. Perquè creiem en la ràdio de proximitat. Xarxa d'emissores municipals valencians.
1: Perquè tots tenim records que són únics i que mai anem a oblidar. Perquè en tots ells hi ha cançons inolvidables. Perquè a vegades hi ha veus difícils d'oblidar i a nosaltres ens agrada fer recordar. Escolta la teva ràdio. Ràdio Pego, una ràdio feta a la nostra manera.

0: Ràdio Pego, a prop teu.
1: Escolte, quantes persones poden pujar al taxi?
2: Home, com diu el codi, 4 en un taxi.
1: Ei, que podem pujar totes les persones. Au!
3: Cada dimecres, a les 9 de la nit, a Ràdio Pego.

0: Ràdio Pego, estem al teu costat.
1: Si una bona ràdio vols escoltar, a Ràdio Pego vindràs a parar. Ràdio Pego, en el 107.8 de la FM.
2: Com sobreviure a l'adolescència? Xerrada per a famílies implicades que volen eines per a afrontar millor els reptes que presenta aquesta etapa de la vida en les relacions familiars. La divulgadora del projecte Adolescència Positiva, Diana Alatzem, pretén oferir una mirada pròxima, realista i útil sobre una etapa vital que habitualment genera desconcert a casa. Una sessió per aprendre estratègies d'acompanyament positiu des de la família. La cita és dijous 7 de maig a les 19 hores a la Biblioteca Pública Municipal. Entrada lliure fins a esgotar aforament. Organitza AMPA i és Enric Valor. Col·labora Infojove Pego.

Terres Bàrbares, l'últim llibre de Vicent Flores, presenta a Pego divendres 8 de maig una història de secrets, de lligats familiars, de lleialtats, de tradicions i dels efectes devastadors de la memòria personal i col·lectiva silenciada. L'última novel·la del sociòleg i escriptor reflexiona en esta ocasió sobre el que és la veritat en la història de Guillem, fill de lluitadors antifranquistes i de Vera, abandonada pel pare. Periodistes que aspiren a la informació i a la veritat. Comprovaran que massa sovint les coses no són com semblen i hauran d'esperar que algun element, per mínim que siga, permeta trencar silencis. Terres Bàrbares es presenta a Pego amb la presència de Vicent Flor, la participació d'Elvira Cambrils i el regidor de Cultura, Josep Mengual. La cita és a les 7 de la vesprada a la Biblioteca Municipal Carmen Alemany Vall.

A prop, Associació Protectora d'Animals de Pego demana urgentment la col·laboració de la població de Pego i de la Rodalia. Lluitem per una protectora digna a Pego, però per a aconseguir-ho necessitem l'ajuda per a poder atendre els diferents gossos i gats que des d'ahir tenen cura. És per això que et preguntem, et sobra una? Dos horetes a la setmana? Si és així i t'agraden els animals, ets la persona adequada. Passa't per a prop. Comparteix part del teu temps lliure amb els peluts i comprova com t'omplin de pèl i baves, però també de tot l'amor que tenen per donar. Apropa't a prop. It's a top me selector.